És el concert inaugural del festival Petits Camaleons, que se celebra a Sant Cugat del Vallès, i forma part aquest concert també d'una gira que la banda farà pels Països Catalans per celebrar 20 anys de cançons que han marcat generacions amb emoció i amb una gran connexió amb el públic.

0: Viña al Bali, de Félix Solís. El vino en el que coincidimos.
1: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
2: La Red Impulsa Igualdad ha abierto la convocatoria para presentarse a sus premios. Se trata de poner en valor iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y la participación de las personas con discapacidad. Hay varias categorías: investigación, turismo accesible, cultura. Si forma parte de una entidad que tenga experiencia en esa línea, tenga en cuenta que el plazo para enviar las candidaturas termina el 30 de octubre.
1: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
3: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
4: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora, luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
3: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
4: Sí me da, sí, sí me da.
5: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes.
6: ONCE. Bien jugado.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
9: Pates la piara, más buenos que el pan.
10: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
11: Radio Ser, Principat d'Andorra.
12: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem.
13: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
14: Si saps on vols anar, posa't a caminar.
15: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
16: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
17: Hola, bon dia. Quan un metge rebi un pacient que acumula 6 baixes mèdiques i es disposi a donar-n'hi una altra, rebrà un avís de la Conselleria de Salut perquè confirmi si vol mantenir o no la decisió. És una nova mesura del Departament per combatre l'alt nombre de baixes que es registren. A Catalunya, segons dades de Salut, hi ha 41.000 persones l'any que falten a la feina 6 o més cops per malaltia. Susana Ruiz, bon dia.
18: Hola, bon dia. A partir d'ara, quan un pacient hagi acumulat 6 baixes, en el mateix any, el metge de capçalera rebrà un avís amb el següent missatge. Esteu segurs de registrar un nou procés d'incapacitat temporal? Una mesura que ja ha estat anunciada internament pel departament, que es posarà en marxa en breu i que arriba després de la polèmica pels incentius econòmics que volia donar a Salut per escurçar la durada de les baixes. La conselleria va haver de retirar-la per la pressió social que va generar.
17: És una mesura que, com deies, ja ha despertat reticències.
18: El Sindicat Metges de Catalunya alerta que aquest avís pot condicionar el criteri clínic dels professionals, mentre que el departament argumenta que en cap cas no bloqueja la capacitat del metge de continuar endavant amb la baixa laboral i que en cap cas no es vincularà a cap objectiu econòmic. El departament emmarca la decisió dins del conveni que té signat a la Generalitat amb l'Estat per reduir el nombre de baixes a Catalunya.
17: I hi ha qui ja ha posat el crit al cel amb aquests avisos als metges.
19: No sé on estan els avisos del mòbil de les empreses que una vegada i una altra incompleixen les normatives de seguretat laboral. A Catalunya tenim 500.000 d'hores extres no pagades cada setmana. A ningú se li acut que treballar tantíssimes hores. Pot ser afecta que ens posem malalts.
17: És l'alerta de la diputada de la CUP, Laura Vega, que acusa el govern de deixar que la patronal li dicti les polítiques sanitàries. I és que tot plegat arriba la setmana que Foment del Treball ha demanat poder acomiadar treballadors que encadenin baixes. Pol Valero.
20: El secretari d'Acció Sindical d'UGT, Òscar Riu, considera que aquests avisos són una manera de pressionar els metges.
21: Creiem que és inacceptable que la consellera torni a pressionar els professionals de la salut pública perquè donin d'alta a les persones treballadores del nostre país que estan malaltes i que tenen una

0: baixa laboral perquè la dona un professional de salut.
1: El sindicat exigeix a les empreses que se centrin a reduir els accidents de feina després que aquesta setmana el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, demanés recuperar l'acomiadament per baixa mèdica per poder fer fora empleats que estan molt temps de baixa. Es tracta d'un acomiadament introduït per la reforma laboral del PP el 2012 i que es va derogar el 2020.
2: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
1: Segons la patronal, l'augment de les baixes mèdiques implica un sobrecost i frena la competitivitat de les empreses.
3: Sobre aquest tema hi van coincidir en un acte el president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, i la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, i van intercanviar opinions.
4: El sistema no funciona. Hem més que doblat en els últims 10 anys les baixes laborals del nostre país.
5: Una ausència injustificada y una persona que no puede trabajar porque está enferma no son la misma realidad. Una baja médica no es absentismo.
3: 7:54.
6: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
3: I per segona nit consecutiva, Barcelona es lleva avui amb tendes de campanya.
7: Estem aquí de manera indefinida, volem coordinar-nos amb les altres ciutats que s'estan mobilitzant. L'objectiu final tampoc és un decret, són moltes altres coses que han de canviar. Intentarem fer el màxim possible i estar el màxim temps possible perquè la reforma sigui...
8: Són ja unes 300 les persones acampades en una 60 de tendes a la plaça Catalunya de Barcelona. Els manifestants no estan prou contents amb les mesures proposades fins ara i tampoc no ho estan els sindicats d'habitatge, que per avui han convocat cassolades simultànies a les portes dels ajuntaments catalans a les 8 de al vespre. Ho fan per exigir que el Congrés aprovi els dos decrets Mari Carmen, però adverteixen que això és només un punt de partida per anar molt més enllà.
3: I de moment Junts per Catalunya manté la incògnita de què votarà demà en aquestes votacions dels dos decrets Mari Carmen al Congrés. Mentre al Parlament, els de Puigdemont han demanat reprovar Salvador Illa. Mai abans havien demanat la reprovació d'un president de la Generalitat.
9: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
10: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
3: I us ho estem avançant aquí a la SER. Ha estat expulsat l'equip amateur que es feia dir el Bayern de los Caídos. L'empresa organitzadora de la competició ha decidit fer fora aquest conjunt que exhibia simbologia franquista i d'on en formaven part dos càrrecs de Vox.
8: Sí, eren el vicepresident del partit a la província de Barcelona, Juan Cremades, i el conseller de districte de Sarrià, Carlos Oliva. Ara l'equip ha estat expulsat de la competició on participava després que un col·lectiu d'advocats en defensa de la memòria històrica portés el cas a la Fiscalia General de l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona demanés per carta que s'expulsés al club de futbol amateur.
3: 7:56 del matí, informació esportiva. Arnau Montserrat, bon dia.
11: Bon dia, Ferran.
3: A la Champions femenina, nova golejada del Barça.
11: 0-6 contra la Roma en la segona jornada de la fase Lliga amb doblets de Graham Hansen i Claudia Pina. Pròxim partit, diumenge a les 5 al Camp Nou contra el Real Madrid, que juga avui contra el Manchester City a les 9 de la nit.
3: En bàsquet, estrena amb derrota del Manresa a Europa.
11: 93-78 a la pista del PAOK a l'Eurocup. Cop dur també per l'Espart Girona, que no es va poder classificar per l'Eurolliga femenina en handbol. El Barça juga avui a les 8, la final del Mundial de Clubs contra Veszprém, i tanquem amb waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat supercampió d'Europa.
3: Arnau, gràcies.
11: Fins ara.
3: Avui, 1 d'octubre, tornen les pluges.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: Jordi Carbó, bon dia.
12: Bon dia. Avui tornen les tempestes de caràcter violent, compte sobretot a partir de migdia a l'interior i comarques de Tarragona. Domen ara 23 graus a Barcelona, també a Tarragona, 20 a Girona, 18 a Lleida. Temperatures de ple estiu, també les màximes, de 25 a 30 graus a la major part de poblacions, amb marcada sensació d'aixafogó. I a partir del migdia, primeres tempestes que durant la tarda i fins ben entrada la pròxima nit acabaran afectant qualsevol punt de l'interior, també les comarques de Tarragona. No seran generals, però compte perquè poden persistir, sobretot al sud de Tarragona.
3: I sobre el temps, alerta perquè Rodalies avisa que hi poden haver possibles incidències derivades d'aquestes pluges.
8: Sí, diu que s'ha activat, recorda que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla inuncat per aquesta previsió d'aiguats i recomana, al tuit de Rodalies, recomana que es consulti l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament.
13: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Hastamanel tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Hastamanel y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Hastamanel, por un aquí mejor.
3: I el trànsit a aquesta hora, amb 4 accidents actius. RAC, Ferran Aràniga.
14: Al Baix Sant Llobregat hi ha hagut 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà, en direcció a Lleida, que continua tallant 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions, però l'altre accident ha estat a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció a Barcelona, que també talla un carril i ja deixa cues de més de 7 quilòmetres, tant a l'A2 com també a la B23. Per altra banda, hem tingut un nou accident de tot just fa uns minuts, a la C58, a l'altura de Ripollet, que en direcció a Sabadell també talla un carril i deixa 2 quilòmetres de cues, i un últim accident també en aquest cas, el quart seria a la C25 entre Gurb i Folgueroles, que en direcció a Lleida doncs, també talla un carril provocant però un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Ferran, gràcies. Doncs arribem a les 8 amb aquesta alerta. A les carreteres si heu d'agafar el cotxe per anar a treballar i també pel que fa al temps, perquè menys de 24 hores després dels aiguats que van generar 1.700 avisos al telèfon d'emergències i 860 avisos dels bombers, avui tornen les pluges, seran sobretot a partir de les 2 de la tarda i poden afectar pràcticament a tot el litoral català.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, Xiqui Rodríguez.
0: Què tal, Lluís Flaquer?
1: Doncs prou bé. Prou bé.
0: Doncs millor que estaràs d'aquí una estona.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè ens esperen dues hores de programa bastant interessants, la veritat.
1: Sempre,
0: i em
1: sempre.
0: Permetràs que avui faci de tu i me'n vagi al bar.
1: Oh, quina barra.
0: Cada setmana et toca amb el Ramon Besa. Avui deixa'm que hi vagi jo, perquè
1: sí.
0: Es presenta el llibre de la Plata.
1: Oh!
0: Una de les oficines del que t'hi jugues.
1: Estàs dient que eres de la Plata?
0: I he quedat amb el Roger Pasqual, que és qui ha fet el llibre, i el Pepe, el gran Pepe.
1: Per favor.
0: Ja et portaré alguna cosa.
1: Ara ja em fas enveja.
0: A part, estrenarem concurs amb el Xavi Cazorla, sí. I regalarem una samarreta Soldats de Hansi Flick a qui guanyi el concurs que avui estrenem amb el Xavi Cazorla al tram final del programa. Però abans, què, Cristiano?
1: Doncs déu-n'hi-do la que ha liat, no?
0: És que amb 41 anys ja pots anar cap a casa i deixar la gent tranquil·la, no?
1: El Jordi va rient.
2: És que és molt gros.
0: Pots reproduir en antena el que has dit a la reunió de redacció?
2: No, en absolut. Però és molt gros. És a dir, és possible, vaja, és possible que hi hagi pogut haver un malentès entre Jordi i Jesús, que és l'entrenador, el tècnic de Portugal, i ell. És possible.
0: I és possible que tu seguissis tota la roda de premsa de Jordi i Jesús?
2: La vaig trobar espectacular. No, però, sisplau, si els nostres oients la poden recuperar per YouTube, la força, l'empenta, l'espectacularitat, la vehemència amb què s'aplica Jordi Jesús amb 72 anys, 72 anys, és espectacular.
1: Va ser un quart d'hora de roda de premsa.
0: Un quart d'hora. Per la gent que no ho sàpigui, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració, sí, de la selecció portuguesa. Se n'ha anat.
1: Sí.
0: Se n'ha anat emprenyat, sí, sí, amb l'entrenador.
1: Tot perquè en el partit de l'altre dia de Portugal va estar escalfant una bona estona, gairebé mitja hora a la banda, i no va sortir a jugar. Just quan acaba el partit, que guanya Portugal, es veu com Cristiano marxa, no saluda ningú i se'n va cap al túnel de vestidors. Hores després, transcendeix una informació amb un mitjà portuguès que diu que Jorge Jesús li hauria promès a Cristiano que aquell partit jugaria mitja hora, i Cristiano s'enfada perquè finalment el fa escalfar i no juga cap minut en aquest partit, tot i que, segons aquesta informació, l'entrenador li havia promès. Tot salta pels aires quan, com diu el Jordi Martí, compareix Jorge Jesús a la prèvia del partit que ha de jugar a Portugal i li pregunten per tot aquest afer. I Jorge Jesús explica, entre altres coses, com va anar la gestió d'aquests minuts de si li va prometre o no a Cristiano que jugaria.
3: Foi un pledo que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo.
4: Era un pla. Jo li vaig dir a Cristiano que no jugaria cap d'aquests dos partits. Durant el partit vaig pensar que el podria necessitar i el vaig fer escalfar-se i després no el vaig fer entrar. Qualsevol jugador, quan escalfa 20-30 minuts i no entra, doncs no li agrada. I menys si és Cristiano, però encara que fos Pelé o Maradona. 30 minuts escalfant Pelé o Maradona o jo mateix, és així com va. Tots estan en igualtat de condicions i com a entrenador jo vaig decidir que no entrava.
1: Per tant, ni Cristiano, ni Pelé, ni Maradona, ni ell mateix. Diu Jorge Jesús que tothom està en igualtat de condicions.
5: Els entrenadors portuguesos no els gusta bastant comparar con Zidane, Pelé i Maradona.
1: Veritat,
5: Els gusta bastant.
1: Pedro León també vas fer.
5: Bastante, sí.
1: I una altra reflexió de Jorge Jesús quan li tornen a insistir si realment li va prometre o no a Cristiano que jugaria.
3: Yo puedo prometer lo que quiera.
4: Puc prometre el que jo vulgui, puc, perquè sóc l'entrenador. Li dic al jugador que no està per jugar i que estarà a la banqueta. Si després el necessito 30 minuts, jugarà. I si no ho necessito, doncs no jugarà. Tal com veia el partit, no va jugar. I no per ser Cristiano. Mai cap jugador em donarà idees de què fer com a entrenador. Mai.
1: Mai cap jugador, ni Cristiano, em dirà el que he de fer jo com a entrenador.
0: Crispetes.
1: Per tant, déu-n'hi-do. Tot salta pels aires. Després d'aquesta roda de premsa, es veu com Cristiano Ronaldo abandona per la porta al darrere la concentració de la selecció portuguesa a Copenhague. El seu avió privat el va buscar a Dinamarca i ja l'ha trasllat a Madrid, on ha arribat avui,
0: o sigui,
1: cap als vols de les dues de la matinada.
0: Vol
1: ha marxat. De fet, diuen els mitjans portuguesos que s'exposa una sanció de 6 mesos. Segons el reglament intern de la Federació Portuguesa, si tu abandones una concentració sense motiu aparent, t'exposes a ser sancionat amb 6 mesos sense poder anar amb la selecció portuguesa. Cristiano ha parlat. A on? A xarxes. Diu, després de la roda de premsa de l'entrenador de la selecció nacional i després d'una conversa amb el president de la Federació Portuguesa de Futbol, vaig decidir abandonar la concentració de la selecció. Al seu temps acabaré explicant la veritat a tots els portuguesos sobre les raons que m'han motivat a aquesta decisió, a deixar la selecció a la que sempre m'he dedicat. Ara és el moment de desitjar bona sort a Portugal i a tots els meus companys d'equip, sense excepció.
6: Molt bé.
0: El larguero, el periodista portuguès Nuno Luz, va explicar que havia parlat amb Cristiano Ronaldo i que aquesta era la seva versió.
7: El seleccionador no ha sido capaz de cumplir con su palabra. Y después Cristiano quería que él asumiese que le había prometido una cosa y que no había hecho, y que la ha metido en una situación que era evitable, calentando el mundo entero mirando a Cristiano, porque todo lo que hace Cristiano, el mundo entero está mirando. Sí.
6: Lo entiende casi como una humillación, ¿no? Casi como que le ha humillado y teniéndole calentando para luego no sacarle. ¿Eso es lo que entiende Cristiano o qué?
7: Sí, no humillar, pero una situación
6: imagen, ¿no?
7: que podría ser evitada, porque él no estaba para jugar el partido. Y después de esto, hablaron los dos, Cristiano quedó enfadado con todo esto. Esta mañana ha habido esta reunión, todo estaba bien, pero la rueda de prensa del seleccionador, el seleccionador ha dicho que mandaba soy yo qué hago, y que mañana no va a jugar Cristiano, va a jugar Ramos, y una charla que Cristiano escuchó dentro del vestuario, y después de la rueda de prensa mandó llamar un coge de la selección, coge el coche y dice que se va.
0: Explica en un olús al larguero que Cristiano Ronaldo veu la roda de premsa i escolta el seu entrenador al vestidor, i quan diu tot el que ens ha resumit el Flaqui, decideix marxar de la concentració, i segons Nuno Luz no creu, coneixent a Cristiano Ronaldo, que hi hagi marxa enrere.
7: Jo crec que és difícil. Jo crec que és molt difícil perquè quan tomes una decisió d'estes, tomes para tomar. Ara, no sé què va passar, però...
6: Tu has hablat amb Cristiano? Aquí. Has hablat amb Cristiano?
7: Sí.
6: ¿Qué te ha dicho?
7: Y él está muy jodido con esto, y tomé la decisión y ya está.
0: Está fotut, Cristiano, segons Nuno Luz.
2: Cristiano, li passen dos coses. El seu cap ha sigut la seva fortalesa, perquè competir 20 anys al seu nivell només t'ho dona el cap i la teva condició física, atlètica, exuberància, però el mateix cap l'ha fet caure en un parany. El cap també t'ha de fer veure, de discernir que hi ha un moment sí que tots plegats, hi ha un moment que has de fer un pas al costat.
0: Té 41 anys.
2: I això és el que Cristiano no sap discernir. I Cristiano ha d'acceptar que la vida és com és, i que ha d'acceptar un rol complementari, un rol subordinat. I això li costa molt. Però et dic una cosa, hi pot haver hagut un malentès amb el seu seleccionador. Però això justifica abandonar la concentració? Quin missatge, quin model dones, perquè ets el capità, I després el Bruno, va fer una sèrie de classes magistrals per tots els llocs on la vaig escoltar, i què deia el Bruno? Quants mites, sí que Flaqui, vosaltres, l'Albert, Nil, recordeu que hagin muntat un pollastre d'aquesta envergadura? No el trobareu.
0: Recordem això, que diu el Jordi, que és el capità de la selecció portuguesa i que marxa per la porta de la darrere de la concentració perquè s'emprenya amb el seleccionador. És, òbviament, al Portugal una qüestió d'estat.
2: Estat, sí.
0: I ens ho explica el Marcos López.
8: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
9: Buenos días, Sique. Buenos días, Flaqui.
2: Buenos días.
9: No hay duda, toca irse a Portugal. Cristiano Ronaldo se arriesga a una suspensión de 6 meses por abandonar la selección, revela el diario A Bola de Portugal, que en su portada lleva un título que lo dice absolutamente todo. Un triste adiós. Y como escribe João Pimpín en este mismo rotativo, se advierte la incoherencia entre las palabras de Ronaldo antes de la tempestad y los actos que ha realizado en Copenhague, recordando que el jugador había dicho previamente que sí asumiría las decisiones del nuevo seleccionador Jorge Jesús. Pero luego, a la hora de la verdad, no juega, no lo saca, coge su avión privado en Dinamarca y se vuelve a casa, a Madrid. Choque y espanto en un entrenamiento para la historia, revela el diario Record, explicando la intrahistoria de una decisión, la de Ronaldo de irse de la selección, que sacude a todo un país. Cristiano, la historia que se repite 17 años después, se lee en Oyogo, quien destapa la noticia de que el que fuera delantero del Madrid se marchó del hotel de Copenhague sin despedirse siquiera de sus compañeros de la selección. En el diario público, obviamente en portada, choque con Jesús. Ronaldo abandona la selección, es el fin de una era, se pregunta, al mismo tiempo que todos los medios de comunicación mantienen la atención en Portugal sobre la figura de Cristiano.
0: Això és el que es diu a Portugal. João Pimpín no és un personatge del Bermúdez, és un periodista real, tot i que ens pot inspirar algun gag. Flaqui, és el segon partit que jugava a Portugal en aquesta aturada de seleccions. Sí. El primer, Cristiano, va tenir minuts.
1: Va tenir minuts. De fet, el que explicava Jorge Jesús en aquesta roda de premsa és que ell pacta amb Cristiano que jugarà el primer i el quart partit, i que en els dos del mig, perquè ell diu que ja coneix a Cristiano, que quan em va entrenar amb ell a l'Aràbia Saudita, si no m'equivoco,
2: sí, un any.
1: Doncs ell entenia que fins i tot en aquella època, quan hi havia 3 partits en una setmana, sempre el feia descansar al del mig. però tot s'enreda amb això, clar, diu Jordi Jesús, jo aquest era el meu pla, després quan veig el partit penso que igual puc necessitar Cristiano, per això el faig escalfar, i al final jo com a entrenador veig que el no necessitaré i el no el faig jugar. Clar, l'he tingut escalfat mitja hora, això no agrada a cap jugador i menys si ets Cristiano, però al final, com diu, ni Maradona ni Pelé ni ningú em dirà el que he de fer com a entrenador.
0: Pel que ens diu Nuno Luz al Larguero, Cristiano considera que escalfar mitja hora i no sortir és humiliar-lo.
1: Sí, perquè ell defensa que Jorge Jesús al matí d'aquell partit li promet que jugarà. Aquest és el segurament el quid de la qüestió. Però jo estic amb el Jordi, per molt que t'ho prometi, pot haver-hi aquest malentès, però crec que la reacció de Cristiano, més infantil que pròpia d'un jugador amb la carrera que té ell a les esquenes, està més fora de lloc que dins.
0: Ara citava el Jordi Martí les exhibicions de Bruno Alemany ahir a diferents programes de la casa. Avui té festa, però el cas és tan greu que ens ha enviat una opinió.
10: Què tal? Sí que, Flaqui, bon dia. Cristiano Ronaldo va protagonitzar ahir un dels episodis més greus de tota la seva carrera. Tu pots marxar d'una concentració d'un equip si el que t'ha passat és realment molt greu, que no nego que ho sigui, però el que no pots és dir que ja en el seu moment explicaràs les teves raons i explicaràs la teva veritat. No es pot fer les coses així. Sabem que Jorge Jesús és un tècnic amb personalitat, ja sabem de sobres la personalitat que té Cristiano Ronaldo. És cert que Cristiano és una llegenda de Portugal i del futbol internacional, és el jugador que més gols ha fet amb una selecció mai, per tant s'ha de buscar una solució perquè això, aquesta espantada de Cristiano, no sigui l'últim que veiem de CR7 amb la selecció portuguesa. Dit això, serà complicat. Diu Cristiano que s'ha traït i la veritat és que fa realment molt mala pinta. Jo diria que tot apunta que el final de Cristiano Ronaldo amb la selecció serà aquest.
0: Diversos missatges al xat del Que t'hi jugues, d'oients parlant d'aquest cas. El Marcos diu que Cristiano té una edat real de 41, però una mental de 8, que molta gent diu que s'està faltant al respecte de Cristiano, però el primer que se l'ha perdut és ell, a si mateix. Diu el David que el ridícul de Cristiano és espectacular.
1: I després hi ha la derivada, que a tots ens ve al cap. Cristiano sempre t'aboca a Messi. Messi dimarts que ve jugarà el partit de comiat de la selecció argentina. Mentre el seu país tots somiarien amb que Messi continués amb la selecció, a Portugal són moltes les veus que, encara que sigui por lo bajini, fins i tot s'atreveixen a celebrar que Cristiano abandoni la seva selecció.
0: Ara, Messi va marxar d'Argentina.
1: Amb un altre context.
0: I va tornar per guanyar el Mundial, fixa-t'hi. Però va abandonar després de perdre no sé quantes finals, clar, i va acabar tornant i les va guanyar, sí, a Copa Amèrica i Mundial.
5: Me rajaven tot.
2: Jo sí que amb el teu permís...
0: Te llamaven Pecho Frío.
2: Pecho Frío, sí, deien això.
5: Mira, jo amb el teu permís
2: agafaria, sí que, el fil que t'ha deixat anar el Bruno, que és que aquest no pot ser l'últim capítol. Aquí hi ha d'haver un pau. Jo crec que potser seria bo trobar un compatriota portuguès que destaqués per les seves habilitats diplomàtiques i que pogués exercir la mediació. Però jo això ho he proposat, però no ha fet gràcia. No ho entenc. A mi em va fer gràcia, no? És un oferiment nostre, no? Escolta, quina persona amb una certa autoritat, rellevància, una autoritat, podria exercir... Perquè ahir el pobre president de Portugal, perdó, el president de la Federació Portuguesa, quan sent els tambors, agafa un munt d'extintors, agafa un avió i se'n va cap allà.
0: Sí, sí.
2: Fan aquesta reunió que hi ha el Flaqui.
0: Parla amb Cristiano i amb l'entrenador.
2: I després ve el xàfec de la roda de premsa, sí, sí, on Cristiano troba a faltar explicacions del senyor Jesús.
0: Per cert, avui juga a Portugal.
1: Sí.
0: Qui portarà el dorsal de Cristiano Ronaldo, Elena?
11: Rafael Leão.
0: Rafa Leão portarà el 7 avui.
12: Rafa Leão.
0: Partit de Portugal.
12: Va portar el dorsal del Cristiano. Té algun problema?
0: Com... Ara Jorge Jesús?
12: Sí, per què no? El Cris ha voltat per casa, que no, no hi ha un problema. Ja fa un any que treballem amb el Cris i hem decidit que si vol tornar, pues, si no s'aguanta els pedos, és el seu problema. Més pesat que un veterano de guerra del Vietnam. Per tant, he fet una fumadinha del Cris. Hem fumat el Cris. I si vol un titular, ja li dono jo mateix. O Jesús... Acabó con cristianismo 2026 anys després. No estoy aquí para aguantar mamarrachadas d'homes de 41 anys que creuen que tenen 25. Si tenen una crisi d'edat, que compren una Harley Davidson, que s'apunti a pàdel, que vagi a comprar unes bambes, una gorda al revés, que faci puenting, barranquismo, s'apunti escalada, qualquer coisa, mas que não toque os meus ovos. Não tocar os meus ovos. Também estou recebendo chamadas constantes, não sei se vocês conhecem o tal Eduardo Aguirre. Está muito pesado, está pesadíssimo, é bloqueado já 8 linhas de teléfonos diferentes, mais pesado que os de Movistar. Não é o seu padre, não é o seu irmão, não é nada disso, é o Eduardo, não conhece vocês? Não, sim. Agora todo mundo está aqui pensando que temos um problema diplomático, estou sendo acusado de edatismo.
2: Edatismo.
12: Com 41 anos, não está nem para a Liga da Midjans, que é mais competitiva que a Liga Saudi. O Cris está largando mais o chiclete que um quilométrico boomer, um boomer quilométrico, os chicletes pode alargar tudo o que você vol, é a carreira do Cristiano, não é um quilométrico boomer. E eu tenho 72 anos, são muitos anos, 72 anos. E já não estou para estes trotes, não estou para estes trotes, se que se algum tem um problema, posso fazer um abraço. Não sou um monitor display, não estou negociando tempo com o meu filho para jogar a PlayStation, se afeta os 10 euros do quaderno Santillana, não o sinto. Não sou monitor display, tão fácil como jo.
1: Que no te toquen los ovos.
12: Ai. No toquen los ovos.
2: Grans quaderns Santillana, tot seguit de pas.
0: Sí, senyor. Sí, de la casa.
12: Ovos XL.
0: Molts comentaris sobre Cristiano Ronaldo, però entre els comentaris del cas... Acabo de llegir al chat del que t'hi jugues una de les propostes més sorprenents que ens han llançat en tota la història del programa. L'Andreu Benito diu... Hola, bon dia. Ell al seu rotllo, eh? Sí. A veure si este any doneu les campanades des de les Terres de l'Ebre. O sigui, ens proposen anar a passar el cap d'any i fer les campanades a les Terres de l'Ebre.
2: Amb el gasto que faríem.
11: Mira.
0: T'agrada la proposta, Nil?
11: Sí. No,
2: jo també, te l'agafo al vol,
11: Jo també, unes campanades
0: allà
11: diferents.
0: Allà es menja molt bé, A les Terres de l'Ebre es menja molt bé.
2: I canviem el raïm per ostrons d'aquells avall.
0: Tots ho interessa.
2: Sí!

0: Fins a les dues del migdia, com sempre, a SER Catalunya. Nil Solà, pendents de l'arribada de Rafinha i les proves mèdiques que han de certificar, toquem fusta, que no pateix una lesió greu, però veurem si descansa contra el Getafe.
1: Correcte. De fet, està en un vol ara mateix a Dubai i Barcelona, que arribarà passades les dues del migdia a l'aeroport del Prat. A Rafinha, que ja va fer-se aquestes primeres proves en Brasil, està... Estic bastant fotut.
0: Com és que estàs tan fotut?
1: No, estic fotut perquè hi va haver gent aquesta redacció que va passar abans una... Estava fotut.
0: M'estàs acusant a mi d'enganxar-te a la bacteria?
1: Ara m'ha arribat a mi, no, Cristóbal i tothom.
0: Sí, sí, ha anat passant, de gol en gol.
1: Ha anat passant.
2: Sí, que Cristóbal i Nil, no, tampoc és...
1: Bona combinació. Doncs Rafinha, que arriba a les dues, ja va passar aquests exàmens mèdics a Brasil. Els metges del Barça han vist les imatges d'aquestes primeres proves. Hi ha un petit edema, fa dies que ho expliquem. Avui el més normal és que Rafinha, a l'arribar, ve d'un viatge de 24 hores, descansi i que demà vagi a la ciutat esportiva a visitar-se amb els serveis metges del Barça, però, en principi, per jugar, pot jugar contra el Getafe.
0: Ha quedat molt llunyista, això, no?
1: Serveis mèdics.
2: Serveis mèdics, no està parlant amb serveis mèdics.
0: Sant Albert Llimós, ahir a la graderia del balcó amb l'Anna Palet vam explicar que el Barça posposa l'obertura de la tercera graderia perquè l'Ajuntament no li permet?
3: Sí, perquè diuen que l'Ajuntament no permet fer-ho per fases. El Barça volia obrir-ho per fases diferents i arribar als 72.000, 75.000 espectadors ja aquesta segona part de la temporada al nou estadi del Camp Nou, però que la normativa de l'Ajuntament no els hi permet. Per tant, el Barça hi renuncia. Diuen que tot el permís per tota la tercera graderia el tindria cap a finals de la temporada, que serien 3 o 4 partits i que, per tant, no els hi surt rendible, perquè, a més, aquests seients els hauria de desmuntar. Perquè després, quan se posa la coberta, doncs hauria de desmuntar tot això. Per tant, hi renuncia, i el que sí que ens assegura el Barça és que això no tindrà un impacte a nivell econòmic, ni tampoc, que és molt important remarcar-ho, el compromís que tenen amb els inversors, que són els que tenen la paella pel mànec. Diuen que el Barça té pressupostats 285 milions d'ingressos del Camp Nou, però que en aquests 285 milions hi comptaven 62.000 espectadors més els seients VIP. Que a partir del març hi haurà el 75%, hauria d'estar el 75% ja funcionant, que no estava pressupostat aquests 10.000, 8.000 seients de la tercera graderia.
0: I si no, posen les entrades a 1.150 euros, al clàssic, i avall. Sí. Perquè déu-n'hi-do els preus de les entrades pel Barça-Madrid, eh?
4: Són cars, sí.
0: De 460 euros a 1.150, amb un 5% de descompte per als socis.
3: Sí, això, les entrades que han sortit pels socis sense abonament, no abonats. Després suposo que anant sortint si resten entrades.
0: Sí, pel públic en general seran més cares.
1: N'hi havia 19.000 a la venda quan es va sortir aquesta preventa per exclusió per socis i amb el descompte d'aquest 5% que anaven dels 450 als 1.150, 19.000 són moltes i després sortirà per la gent general, vol dir que els preus encara aniran en augment.
0: 1.150 euros una entrada rasa, normal.
5: De fet, estem intentant que per 200 euros el puguis escoltar. Et posis al costat del camp, a l'entrada, et deixem passar a l'esplanada.
0: No és una mala idea.
5: Entrades et deixem passar a l'esplanada i el Rafa Juste us el va explicar.
0: Hi hauria gent que pagaria, eh? 200 euros perquè t'expliqui el partit, sí. Rafa Juste.
5: El que sigui.
1: De fet, un moment, 5.500...
6: Al mercat del Barcelona. Sí.
4: I amb cada gol es canta l'himne.
6: Hem marcat tot el camp.
1: 5.500 les entrades de les VIPs.
2: Deia que hi ha certa polèmica perquè en campanya electoral l'ara president Laporta va prometre que hi hauria un 50% de descompte.
3: Ara diu que fins que no estigui acabat l'estadi.
0: El 2029, 30.
3: 28 l'hauries de tenir, 28, si no hi ha
4: 29
3: més.
4: 29 i a la final 28, de la Champions, per tant hauríem d'anar per feina.
0: 28-29.
3: No, el termini amb els inversors està... És que ara el Barça està collat pel tema dels inversors, de Goldman Sachs i tota l'estructura financera que hi ha darrere de l'obra del Camp Nou.
0: Són les 12:27, Flaqui, endreces l'actualitat i mentrestant me'n vaig cap a la Plata, amb el teu permís.
2: Endavant, escolta'm.
0: Gràcies.
2: Segur que no vols que t'acompanyi?
0: És que hem de...
2: Algú s'ha de quedar aquí, no?
0: Exacte.
2: Algú s'ha de quedar aquí. Doncs res, ves. Vai. Torna per això, eh? Sí, a la Plata...
7: Vols que faci jo les notícies?
2: Costarà marxar.
7: Vols ho faig jo i vas tu amb ell.
2: Ai, mira, Pau, no em donis idees, eh? No, va, em quedo. Si voleu. Igual que el sí que...
1: Ja vas fer un parell de Barça.
2: Força difícil de quedar-se quan jo vaig amb el Ramon Besa, doncs jo em quedaré avui aquí mentre ell se'n va.
7: Això és el que diu el Jaume. Mentre un puja, l'altre es queda, no?
2: Correcte. Sempre s'han de mantenir les diferents alçades. Doncs vinga, 12:28, mentre el sí que enfila cap a la Plata, de seguida ens saluda des d'allà, ens endecem la resta de l'actualitat.
8: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Comencem amb un cas que fa dies que seguim aquí a SER Catalunya. Ha estat expulsat finalment el Bayern de los Caídos, l'equip de dos carres de box amb simbologia franquista. Ferran Dalmau, bon dia.
9: Bon dia al Mingorrubio Balompié, l'equip amateur de dos càrrecs de box que exhibia simbologia franquista i que es feia dir així en honor al cementiri on és ara mateix Franco, ha estat expulsat de la competició on participava. Després que la SER publiqués el cas, que un col·lectiu d'advocats en defensa de la memòria històrica el portés de la Fiscalia General de l'Estat i que també el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, fes una carta demanant als responsables del Velòdrom d'Horta que fessin fora aquest equip. L'empresa organitzadora de la Lliga, doncs, ha decidit prendre mesures contra l'equip del qual hi formaven part el vicepresident de Vox de la província de Barcelona, Juan Cremades, i el conseller de districte de Sarrià, Carlos Oliva. A l'escut, recordem que s'exhibia un vítor franquista, que és un símbol prohibit en espais públics a Espanya. Avui, 1 d'octubre, començava aquesta competició, ho farà finalment amb un equip menys. El Mingorrubio Balompié no participarà d'aquesta Lliga dels Dijous.
2: Doncs el Mingorrubio Balompié, per tant, expulsat. Aquest, però, no és l'únic cas, Albert, perquè també hi ha una altra Lliga de Barcelona. Hi ha un altre equip que es diu Bayern de los Caídos i que, de fet, avui mateix té partit.
3: Sí, la segona jornada, una lliga que es juga a Vallvidrera, també amb un camp de gestió municipal. Són xavals molt joves, portaven l'escut amb la creu i una àliga de Sant Joan. Després de parlar amb els organitzadors, l'han canviat. Ara surt una cervesa i una pilota a l'escut d'aquest equip. Però, de moment, es manté. Estan competint en aquesta lliga municipal i els organitzadors diuen que estan parlant amb l'equip per si hi ha la possibilitat de canviar el nom de, també de l'equip i que no sigui Bayern de los Caídos. Tampoc no estan molt per la labor de ser proactius, de prendre mesures dràstiques cap a aquest equip, perquè crec que no han valorat encara la magnitud del tema.
2: Doncs esperem que la valorin tal i com es mereix un tema tan seriós i delicat com és aquest. Des d'Albert, Anna Palet, què tal? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Joaquim.
2: Golejada del Barça-Roma, la segona jornada de la Champions femenina de futbol.
10: Gran resultat pel Barça, 0-6 contra la Roma, amb doblets de Graham Hansen, també de Claudia Pina, va marcar Eva Pajor i un gol en pròpia porteria de les italianes. Amb aquest resultat, el Barça suma 6 punts dels 6 possibles i és ara mateix líder en solitari perquè, a més, van punxar part dels rivals directes. Escolteu les declaracions de Graham Hansen després del partit, afirmant que les sensacions són les millors de la temporada.
11: Jugamos mejor hoy en general, en comparación de la semana pasada. Mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ni un balón. Es un lujo de estar jugando con ellas cuando juegan así. Creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero hoy era ganamos y, bueno, sensaciones mejores.
10: Les jugadores descansen avui, demà tornaran a entrenar perquè diumenge, clàssic contra el Madrid, a l'Spotify Camp Nou, amb més de la meitat de les entrades ja venudes, el primer clàssic de la temporada.
2: Aquestes són entrades una mica més econòmiques que el del masculí.
10: Una mica més, però, segur.
2: Espera't. No sé si també es farà aquesta idea innovadora de les entrades auditives.
7: L'Helena Fort.
2: Helena, Diego, què tal? Bon dia.
12: Què tal, Flaqui? Bon dia.
2: Després d'un dia de descans, avui torna la Nations League.
12: Avui es disputen 4 partits, tots 3 quarts de 9. L'Alemanya-Sèrbia, Klopp buscarà la seva primera victòria com a seleccionador. El Dinamarca-Portugal ja sense Cristiano. El Gales-Noruega i el Grècia-Països Baixos.
2: Nou partit, per tant, de la Holanda de Xavi. Mentrestant, l'Argentina goleja sense Leo Messi.
12: Els Scaloni s'han imposat aquesta matinada per 4-0 a Bolívia en un partit amistós disputat a l'Argentina. Els gols han estat de Lautaro, Nico Paz i el Cuti Romero i José López.
2: En tenis, Carlos Alcaraz debuta amb victòria a Tòquio.
12: Ha superat el nord-americà Mitchelsen en 3-7, 7-6, 4-6, 6-1 i malgrat ha patit, ha acabat exhibint-se i jugarà la segona ronda contra l'italià Arnaldi.
2: Avui el Barça juga a la final del Mundial de Clubs d'Handbol.
12: Davant el Vespre hongarès a les 8 del vespre, la reedició de la final del 2025, amb Emil Nielsen, exporter blaugrana, a punt de jugar ja recuperat d'una indisposició estomacal.
2: Mentrestant en futbol sala i festival del Barça.
12: Els de Javi Rodríguez s'imposen davant Oparrulo en un partit avançat de la setena jornada, doblet de Catela, que va ser el més destacat dels blaugrana.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es proclama supercampió d'Europa.
12: Victòria 10-8 davant el Marsella. Un espectacular primer quart va permetre als de Fran Fernández aconseguir la segona Supercopa Europea de la seva història.
2: I tanquem en bàsquet, derrota del Manresa a l'Eurocup.
12: 93-78 a la pista del Pau. Cosman amb 23 punts va fer insuficients els esforços del manresans i males notícies per l'Uni Girona, que ha quedat eliminat de l'Euroliga després de perdre a casa contra l'Emlak Konut Turk per 69-81 i s'haurà de conformar amb l'Eurocup.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
8: @ketizoom.
2: Hola, Josep Gons, com estàs?
14: Bon dia, Flaqui, què tal?
2: Explica a la gent a les xarxes on ens segueixen tot arreu, les redes.
14: Correts. Doncs la gent, el canal de YouTube ha quedat molt encesa després d'aquest tema de Cristiano. Home. I el Toni proposa una idea per Florentino. Primer de tot diu que Cristiano és el monstre més gran que ha creat Florentino. Ostres. I després li dona la idea de que el torni a fitxar pel Madrid, ja que creu que salvaria el club i que Mourinho tindria la millor companyia possible.
2: Home, no sé jo si Florentino està por la labor, després de que... Cristiano en el seu dia...
7: ¿De recuperarle?
2: Sí.
7: Por favor. Yo me lo cargué hace 7, 8 años ya.
2: Porti'm 100 quilos i marxi.
7: Claro.
2: Des que va arribar al Madrid i a Cristiano van a cap avall. Alguna cosa més, Josep?
14: Per altra banda, també hem preguntat als oients si els preocupaven les molèsties de Rafinha i s'ha de dir que estan bastant preocupats. Ostres. Un 70% creu que... Bueno, està preocupada per Rafinha, un 30% creu que quedarà amb res i que podrà tornar a jugar
2: calma,
14: ben aviat.
2: Calma, ha estat un primer vist, però s'ha agafat a temps. Rafinha ha pres la lliçó. Quan hi ha petites molèsties, millor anar cap a casa, a cuidar-se i a descansar.
15: Molt bé, sí, està bé. A les seleccions s'ha de deixar de fer això, també.
2: Avui jugues,
15: Hem de cuidar els jugadors entre tots. Clar,
2: ara,
15: hem de fer...
2: ara estàs a l'altra banda,
15: sí,
2: tu.
15: Home, tant. Per cert, a l'Andrés, que ens ha escrit al 606-32-72-11, un titán.
16: Buenos días, Matadote, Pedro Grifo.
17: Para este de selecciones esta se parece cada día más al juego del calamar. A ver quién es el siguiente en caer, Nacho. Vaya la chica. Menos mal que Rafinha se ha venido con poco. Por otras historias, por lo que sea, al final ya es Cristiano también. Grimaldo. Y ahora el último en caer en el parón de selecciones es Raúl Asensio, que se tiene que operar. Esto es una locura, ¿eh?
18: Por eso.
2: Mala llet. Ja s'ha operat, Raúl Asensio, ha anat tot bé i s'estarà uns 3 mesos de baixa.
7: Sí, sí.
2: Mesos de baixa.
7: Mala llet. Hi ha arribat ja o no?
2: Jo crec que hi ha arribat, no? Sembla que sí, que ja ha anat ràpid, pim-pam. Això de moure's en motocicleta per Barcelona a vegades va bé.
7: Sí, sí.
2: Crec que ja està pel bar de la Plata amb uns bons amics. El Siqui Rodríguez, sí, que has arribat, ja estàs per aquí.
19: Flaqui, doncs si ara connectes el live del que t'hi jugues,
2: sí,
19: a part d'escoltar la ràdio, et faré dentetes.
2: I molt ben acompanyat.
19: M'he buscat aquesta excusa. Roger, què tal, com estàs?
20: Molt content de veure't aquí.
19: I veig que grande que eres, Pepe.
21: Hombre, más grande sois vosotros.
19: Perquè lo del teu avi de com més dones més tens, ho apliqueu a la perfecció. Aquest entrepà que és de 2 pans, macho.
20: Bueno,
2: o 3.
20: Ja que venies aquí avui, et volíem tractar bé. Encara no tenim oberta la cuina, però el Pepe s'ha cascado aquí un bocatazo de la hòstia.
19: Y esto no se lo encuentra la gente que viene, porque las tapas que hay son las de toda la vida. Les 4 coses que heu fet des de fa 80 anys.
20: Sí, sí, només el mateix sistema. 4 tapes, 6 taules i el Pepe 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anchoves, i el pincho d'anchoves, ja està.
19: ¿Qué es lo que gusta más a la gente? El pescadito, ¿no?
21: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más botifarra también, porque la juventud prefiere la botifarra, sobre todo las chicas.
19: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
21: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
19: Aviam, hem vingut a La Plata, perquè ja sabeu que forma part de la història del programa, és com una oficina més del que t'hi jugues, i heu publicat un llibre. La Plata, el bar de Barcelona, per commemorar aniversaris, que ja són, aneu pels 81 anys, des del 1945, que és el que es pot llegir al lletre de l'entrada. I és una crònica, Roger, jo me l'he llegit, et felicito, no només del bar que van fundar els teus avis, sinó de... És un retrat de la Barcelona de l'època, de postguerra, de la transició, la Barcelona postolímpica, al final, llegint-lo... No, és una mica que veus la evolució que ha tingut la ciutat.
20: Sí, és exacte, és el que volia fer. El llibre volia ser per explicar-li al Max, al meu fill, que ara va néixer l'any passat, la història del bar i de la família, i explicar-li amb ell i a la resta de la família platera també com ha canviat el barri gòtic, com ha canviat Barcelona i les seves barres, i per això s'explica des de la cuina de postguerra, que estan els meus avis intentant cuinar amb els condicionants de l'Estraperlo i del Mercat Negre que hi havia. S'explica després tota la transició fins a la Barcelona Olímpica, com els Jocs Olímpics van canviar la ciutat per sempre. Es parla de la mítica senda de los elefantes, que el Pepe ja te'n parlarà, que és on es deia així perquè era on més trompes es veien. I, bueno, i s'explica sobretot que Barcelona ha canviat pràcticament tot. Canvia tot menys la plata. O sigui, i aleshores nosaltres que això, ens hem mantingut fidels a la mateixa decoració, a les mateixes tapes, al mateix esperit del com més d'on més tinc que deies de l'avi, volíem això, explicar com ha canviat la Barcelona al voltant nostre.
19: La senda de los elefantes, Pepe. ¿Kubala era un elefante?
21: Bueno, eso le pusieron aquí porque en esta calle habían 22 bares. 22 bares. ¿Qué pasa? La gente trabajaba en el barrio. Había mucho enganche de trabajo. Mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? La gente desayunaba, comía y después hacía el resopón de la cena. Acababan trompa. Por eso le llamaban la senda de los elefantes. Porque iban con unas trompas de cojones para casa.
19: ¿Y tú flipaste el día que conociste a Kubala aquí en La Plata?
21: Bueno, yo conocí a Kubala y a César, los dos, ¿sabéis? No, el Kubala, a mí me impresionó más César que Kubala, porque aquel hombre tan alto, así un fortote, y el Kubala, bien, pero el día del César me impresionó mucho, mucho.
19: Han vingut molts jugadors del Barça, ¿eh? Per exemple, Cholo Sotil també venia bastante, ¿no?, a La Plata.
21: El Cholo vino recién llegado a Barcelona, antes de que lo echaran, porque lo echaron, estuvo aquí sentado en una mesa y armó un follón con un porrón de vino, que el tío no sabía beber porrón, pero bueno, aquello fue, mira que han pasado gente por aquí, porque aquello fue, me acuerdo que todo el mundo ahí amontonado aplaudiéndolo. El tío era un cacha, si vieran, no vean, un tío de campeonato, ¿eh? Y un tío muy agradable también. Sí.
19: Els oients de la SER, el Pepe el coneixeran perquè fa molts anys que ha col·laborat amb nosaltres, i és que al llibre els oients de Ràdio Barcelona també tindran moments en què els recordarà, per exemple, lo de la Elena Francis, i Pepe, tu nos conociste a nosotros, yo te conocí a ti gracias a que teníais aquí puesto los deportes de la cadena SER y llamabais mucho a la radio.
21: No, sí, yo empecé a escuchar la cadena SER, empecé ya con el Romero, ¿cómo se llama él?
19: Sí, el Bernat Soler y Ricky Romero.
21: Exacto, Bernat Soler, que yo llamaba a las porras y decía Barcelona 1, Villarreal 3, y siempre ganaba yo. Y un día me dijeron, oye, ¿tú cómo que siempre ganas? Pues siempre voy en contra del Barça, siempre. Y como nadie apostaba en contra del Barça, siempre ganaba yo. Y ahí empecé yo, después ya te conocí a ti de becario, que empezabas a venir, hicimos amistad, me llevaste a las tertulias hasta que tuve que plegar porque me iban a matar.
19: Sí, és així, perquè ja sabeu que el PP és madridista. Ros, ja més tu, ets periodista, durant molts anys periodista esportiu. T'ha fet especial il·lusió escriure aquest llibre? Tu que n'has escrit d'altres o no?
20: Bueno, aquest és el meu cinquè llibre i és el que més emocionat estic. Sabeu, evidentment, perquè hi tinc una implicació emocional i això, i estic superagraït tant al PP com a la meva mare, que són la memòria viva d'aquest bar, per haver-lo pogut construir. Gràcies a ell s'ha pogut construir, perquè el Pepe té una memòria prodigiosa i ma mare també, i tenen unes històries increïbles, o sigui que...
19: Que lo de la teva mare, no sabia que era una història tan flipant, eh? O sigui, amiga de Salvador Puig antic, de les persones que van fer el famós assalt al Banc Central, és que li ha passat de tot.
20: Sí, sí, de l'Isa Candic, és que... Bueno, jo dic que ella és com el Forrest Gump, però de tonta no té un pèl, eh? És molt llesta, però sí que és veritat això, que va conèixer molta gent, també una noia que va conèixer a classe, resulta que li va posar una bomba en l'industrial Voltó. Bueno, és que clar, tantes coses que ha viscut i m'han servit molt bé per això, per retratar tota aquella època de l'Espanya, de la Catalunya i Barcelona hippie. El PP m'ha servit també per explicar la immigració andalusa que va venir als anys 50-60. O sigui que m'han ajudat a construir aquest relat, que en el que es parlen això de molts elements d'aquesta Barcelona als últims 80 anys.
19: Que la madre de Roger Pepe era un fenómeno, o és un fenómeno, vaya, i su vida espectacular, però tu abuela també no se queda atrás, que no sabia que iba a los entierros a llorar para que tú pudieras comer.
21: Mi abuela era de película. Tenía 50 años y parecía que tenía 100. Era mujer, íbamos a todos los velatorios, me ponía a cenar a mí en una mesa y cuando acababa de cenar ella se ponía a llorar delante del muerto allí en la cama, tumbado con los cuatro cirios, que esta imagen no se me va nunca, por eso cuando veía a Sancho de Ávila ni entro, ¿sabes? Y me ponía a cenar y cuando cenaba yo le hacía así, vámonos, se limpiaba la cara y venga, dormir, a otro entierro mañana. Y así me pasaba yo la vida cenando.
19: Perquè La Plata és una anomalia, és dels pocs bars que resisteix a Barcelona, i el Pepe també, perquè llevas más de 50 años aquí, ¿no?
21: Yo ahora el 12 de octubre de 54 años en La Plata. Yo empecé a trabajar aquí el 12 de octubre del 72. Empecé, estaba en el colegio Calasancio, y entonces en casa no se llegaba, Mi madre me puso aquí a fregar el plato, el señor Pepito me pasó a la cocina, en una mesa de madera que había allá, me hizo hacer cuatro números, lo justo, para, con lo que yo sabía, y me dijo, venga, lánzate ya. Y bueno, empecé afuera, adentro, después pasé afuera, y para mí ha sido el mejor regalo que he tenido en la vida, mi familia y el bar.
19: Al llibre ho expliques, és molt important fer les coses bé, aquests quatre plats, el pescadito, les anchoves, la tomata amb ceba, l'amanida i tal, però també és molt important tenir gent que t'aguanti el negoci i que, bueno, com el Pepe, no? La simpatia que té, que molta gent segur que ve aquí només per parlar amb el Pepe perquè és un cachondo. Ara, com ho controla tot?
20: És que com el Pepe no hi ha. O sigui, això és una realitat, que el Pepe, persones com el Pepe ja no existeixen. No sé si existien fa 54 anys quan va entrar, però com ell no existeix. I ell és l'ànima del bar i ha aconseguit transmetre, mantenir viu l'esperit del meu avi, que era aquest ambient familiar, el que quan més dono més tinc, i el nivell d'implicació que té ell no existeix. I jo crec que no hi ha cap empleat de la restauració a Barcelona que porti tantíssims anys. Ja et dic, nosaltres el cuidem molt, jo li he dedicat el llibre al tio Pepe perquè l'estimem molt i sabem que ell s'ha entregat moltíssim i, com ell diu, ell ha posat el bar per davant de la seva família.
19: Bueno, ¿es verdad que el día que te casabas viniste a trabajar?
21: Sí, yo el día que me casé en la Merced a las 12 de la mañana. Primero conocí a mi mujer aquí, le dije, Rubia, me voy a casar contigo, tal como entró. Ni el primer clavo ni hostia, nada más que conocerla le dije, Rubia, me voy a casar contigo. Ahora me cago en la madre que me parió, pero bueno, es igual.
19: Hace años ya de eso.
21: 44 años.
19: Hace años que Olga te aguanta a ti.
21: Totalmente. No, yo la aguanto a ella porque yo estoy todo el día en el bar, ¿eh? Y entonces, pues bueno, me casé en el día de la Merced, en la iglesia de la Merced, un 13 de marzo. Pero yo vine por la mañana aquí a primera hora, limpié, preparé todo el pescado, me fui a casa, como vivía cerca, me duché y me casé. Y después me fui de viaje de novio, que después de viaje de novio le pedí al jefe 3 días más y me dijo, quédate los días que quieras.
19: El Pepe és una de les imatges de la plata, a més és poètic perquè es diu com el teu avi, no? Pepito i Quimeta, que són els que van fundar la plata. Li van fotre una pallissa a Via Laietana?
20: Bé, el meu avi, quan no feia ni 2 anys que havien obert el bar, i es van entrar dos polis aquí de la Brigada Político-Social i van començar, només van dir això, van començar a regirar tot el bar fins que van trobar el que buscaven, que era el parter anglès, que això era un pasquí que recopilava les notícies de la BBC sobre l'Espanya franquista. I no era, això no era tonteria, vull dir, havien, 4 anys abans havien matat a 8 tios a Almeria per distribuir-lo. Se'l van emportar a la comissaria, a la temuda de la comissaria de Via Laietana, i el van estar torturant durant 3 dies perquè volien saber qui li donava i a qui li donava ell. Com que no ho va explicar, el van estar torturant i d'allà se'n va anar a la Model. Clar, feia només 2 anys que havien obert el bar, no tenia, bueno, ni 2 anys, no tenia pinta que el bar hagués d'arribar al segon aniversari i no podien imaginar aleshores que arribaria als 80 anys i en plena forma com està.
19: La plata per què? Pel carrer i ja està? Ho dic perquè s'ha conegut durant molts anys com Los Pescaditos, no? aquest lloc.
20: Sí, era el nom popular quan hi havia això de la senda dels elefantes, que cada bar estava especialitzat en una etapa, no? Quan els meus avis van entrar aquí, només hi havia un cartell que posava taverna en vermell, mig corcat, i no van fer cap estudi de mercat ni cap història com es fan els molts locals d'ara, no? Van dir, escolta, això fa cantonada de la Mercè i la Plata, i com que aleshores es deia Merced, doncs van pensar que la plata sonava millor perquè tenia com nom d'abundància, es podia dir igual en català i en castellà, era plata, metal preciós en castellà i bandeja en català, safat en català, aleshores i així sortejaven la prohibició franquista de rotular en català i la plata es va quedar.
19: És una bodega de tota la vida que conserva elements originals des del principi fins al punt que hi ha un quadre aquí que, sincerament, mira que fa anys que vinc a La Plata i m'he adonat que existia arran de llegir el llibre, que ara l'ensenyarem al live del que t'hi jugues. Pot ser que l'hagués pintat Picasso?
20: Doncs Picasso tenia el taller just davant. Quan els meus avis van entrar ja estava això. O sigui que, i per l'estil cubista i tal, podria ben bé ser. O sigui que hi ha molta història en aquest bar, sí.
19: Ha venido mucha gente conocida. Pepe, ¿la clave es ver, escuchar y callar?
21: Bueno, yo he tenido esta siempre. A mí me gusta hablar mucho, pero cuando vienen los conocidos así, políticos y esto, más discreto. Después ya cuando tengo confianza con ellos, entre ellos Yo gasto broma, todo. Pero cuando vienen, yo procuro ser discreto para que los demás no los molesten, ¿sabes? Aquí ha venido el presidente Montilla, ha venido el futbolista, políticos, todos los que quiera, artistas, todos, ¿eh? Y yo soy discreto. Fran Adrià, Anthony Bourdain, Jimmy Oliver.
19: Ferran Adrià le puso a una ensalada suya ensalada La Plata, ¿no?
21: En el Albert.
19: Al germà.
21: Puso en la carta ensalada de la plata, que era la ensalada con los cuatro filetes. Y estuvo muchos años con la ensalada de la plata, ¿no? Y él, cuando viene, ya te digo, es encantado con su mujer, ¿eh?
19: Muy. ¿Y alguna que no hagis explicat al llibre i puguis compartir amb els oients?
20: No, no, el llibre... Clar, el llibre comença, com bé deies, amb el tema de la detenció del meu avi, perquè precisament volia que la gent es fes càrrec del tipus de llibre que és. No és el típic llibre de celebració d'un aniversari, un bar, un restaurant. I com diu l'Anna Sánchez, que ens va fer un tema molt guai al periòdico, aquí tenim santeria, robos, presó, drogues, bombes, fins i tot el robatori, fins i tot el robatori del testament del bar. Hi ha molta teca, però el que no s'ha pogut... I encara hi ha molta més teca, però ja ha sigut per censura, que no s'ha pogut explicar ja.
19: I tu, Pepe?
21: ¿Yo qué quieres que te cuente?
19: Que no nos afecta a nosotros, ¿eh? A los de la radio. Lo que pase con los de la radio dentro de La Plata se queda en La Plata.
21: Sí, los sinvergüenza que sois vosotros, ya eso se queda entre nosotros, ¿sabes? Culé, esto no, oye, te digo, yo he tenido muchas anécdotas, pero bueno, yo no puedo. Yo he casado aquí a mucha gente, pero a mucha gente, ¿eh? He hecho de Celestino. Y me he encontrado con parejas que ya ha llegado el marido y después ha llegado la mujer, ¿eh? Por un minuto no se han encontrado. Pero yo he casado a mucha gente, ¿eh? No puedo decir, pero ya te digo, esto es yo diciendo, hostia, de casualidad no se han encontrado, ¿eh?
19: Vaig a intentar-ho.
20: Només una cosa, el Pepe mira que parla, eh? Però val més per al que calla que per al que parla.
19: Bueno, com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
21: Ni fumo ni bebo, ¿eh? Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Yo iba con mis padres entraban en el bar y yo me quedaba en la calle sentado esperando que saliera. A mí no me gustaba. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
19: Que eres animal, ¿eh, Pepe? Qué bestia que eres. Deia que ho intentaré. Al llibre expliques... Deixes caure una anècdota que afecta un jugador del Barça. Sí. És Messi o no és Messi?
20: És Messi. És Messi, és Messi. El que llegeixi ja sabrà per què és. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, tenim el Pepe, que és el nostre cambrer, que porta 54 anys, i després tenim un altre cambrer que es diu Isaac, que, bueno, ell és de... A part de ser cambrer aquí, ell és santero, fa santeria. Aleshores, el seu padrí, el que li va ensenyar el tema de la santeria, i ell baratà tota la seva cartera de clients i tot això, bueno, un dia se li va presentar un tio dient que el seu germà era futbolista i que creien que li havien fet màgia negra perquè, vamos, se lesionava cada dos per tres, no sé, un xaval que prometia molt, però que se lesionava cada dos per tres. Bueno, van fer les seves averiguacions i això, i els va sortir que sí, que li estaven fent màgia negra, i aleshores van dir que havien de fer una sèrie de rituals, i sigui casualitat o no, aquestes coses vés a saber, ja no es va haver més lesions, i la seva carrera va pujar fins a dalt de tot, i sí, és Messi.
19: I era un cambrer que treballava aquí, amb el Pepe.
20: És el cambrer que treballa aquí.

0: Em serà complicat, però sí.
1: Hòstia, que fort, eh? Acabarem la xerrada aquí a La Plata, on presentem aquest llibre, el bar de Barcelona, La Plata, amb una cançó que us va dedicar Pau Donés quan complíeu 70 anys. Era un altre dels clients habituals d'aquí, no?
0: Sí, i era molt, molt amic del Pepe. El Pepe tenia les claus d'aquí de casa d'ell, perquè aleshores convenia el seu germà o alguna novieta o així. I era un tio encantador i que era també, bueno, però també dels que també aplica el lema de l'avi, no? Com més d'on més tinc, ens va donar molta pena que marxés. I Pepe, ven un moment aquí, per favor.
1: És que el Pepe, ara haureu vist sí, que ha marxat del plano de la imatge del que t'hi jugues, ara, no l'heu escoltat a la ràdio, perquè tu no paras de treballar, eh?
2: No, hombre, que estan ja han llegat hores la cervesa i tot, i hay que estar por ello, que si no esto me lo guindan.
0: Què era Pau per a ti?
2: Pau per a mi era com un... Era familiar, era como un hermano, porque era una persona muy cariñosa. Venía cada día, hablábamos. Lo malo que tenía que era culé, pero bueno, era muy buena persona. Te digo, yo lo trataba muy bien y él me quería mucho, él me quería mucho. Mira, además, que yo no llegué a ver la entrevista del Jordi Évole. No la llegué a ver, no pude. Yo, mi mujer la vio, mira, agradable. No, yo me fui y no la quise ver, porque me da mucho sentimiento.
1: Amb aquesta versió de La Flaca, dedicada a La Plata, que farem aquesta conversa, recomanant que compreu aquest llibre, La Plata, el bar de Barcelona. De fet, si veniu aquí a recollir-lo, tindreu una tapa gratis. Ho veus a l'entrada, no?
0: Exacte. El llibre es pot comprar a Amazon, però si el compreu aquí al bar, tapa gratis.
1: I, a més, descobrireu, si no el coneixeu ja, la simpatia del Pepe i un dels llocs que formen part de la història de la ràdio, de Ràdio Barcelona, de la cadena SER, i del que t'hi jugues en concret. Ara, Flaqui, amb el teu permís, tirarem publicitat. Allargues-te una miqueta la part final del programa i jo em menjo aquest entrepà de dos pams que m'ha preparat el Pepe, de pernil,
3: hora,
1: amb una miqueta d'anxovetes també. I al live us ensenyo el quadre que sospitem o sospiten aquí a La Plata, va pintar un dia Pablo Picasso, que tenia l'estudi aquí davant. Felicitats pel llibre i sort, que La Plata segueixi molts anys més.
0: Moltíssimes gràcies i per molts anys més que vinguis tu aquí.
1: Pepe, ¿y tú cuándo te jubilas?
2: Yo no me quiero morir. ¿Qué manía tenéis con que me jubile?
1: Ah, porque tú si te jubilas te mueres.
2: Es que si me... Yo tengo 10 amigos y de 10 quedan 9. Muertos ya. No me quiero morir. Yo no. Ya te digo, no, de momento la idea que tengo es aguantar. Estoy fuerte físicamente. La jefa tampoco me deja porque cada vez que digo que me jubilo me da 1,000 euros. Cada vez que digo me jubilo, 1,000 euros más. Entonces llega un momento en que voy a ganar más que el presidente del gobierno. Yo ya no lo hago ni por el dinero. Lo hago por el abuso de trabajar en La Plata.
0: No es dos cosas. M'ha dit, diu, si llegamos a los 10.000 libros vendidos, me jubilo. Dic, Pepe, no te cambio ni por 1 millón de libros. I la segona, que el tio ja te diu que no pensa jubilar i que ja t'he pensat on se'n va quan surti d'aquí i quina vestimenta portarà.
2: Me a Sancho de Ávila con la camiseta de La Plata.
1: Un abrazo.
0: Merci per tot.
1: Mentre escolteu Pau Donés, al live del que t'hi jugues us ensenyo el quadre suposadament de Picasso.
4: Per un peixet a La Plata daría lo que fuera y un quintet ben fresc, aunque solo uno fue. Fue un peixet a La Plata, daría lo que fuera, y un poset de vi, aunque solo uno fuera.
3: Ara amb una imatge una mica rudimentària, el sí que ens ha ensenyat o ha intentat ensenyar el que el quadre que en teoria va pintar Picasso. Un temple, La Plata, el bar de Barcelona, La Plata, el bar de Barcelona, aquest llibre per commemorar doncs, tota aquesta trajectòria d'un dels bars històrics de la nostra ciutat. I, a més, el llibre, més enllà de seguir doncs, tot el que és La Plata, també per conèixer el que ha estat tota aquesta època de Barcelona. El llibre del Roger Pasqual i amb el Pepe, que és un dels grans de La Plata i del que t'hi jugues. I amb aquesta versió del Pau Donés, doncs tanquem aquest homenatge que hem volgut també retre-li des d'aquí a La Plata, bons amics del programa des de fa molts i molts anys, com explicava el Pepe, li explicava el Siqué, ja des de fa molt temps participant en molts de tertulis i que sempre ens ha rebut a La Plata com si estiguéssim a casa nostra.
5: I tant,
3: per tant, sempre benvinguda la gent de La Plata al que t'hi jugues, igual que nosaltres sempre som benvinguts allà.
5: I jo sempre sóc benvingut, per res, però és el Berà 75.
3: També gran lugar,
5: perquè...
3: sí senyor. Estil. Ben a prop.
5: Mare de Déu.
3: Prop. Pots anar primer a La Plata i després rematar-ho al Berà.
5: Exacte, perquè al final és la millor arrosseria de la Barceloneta. Una terrassa espectacular, amb amics o familiars, que, l'arròs que te'l fan a la vista, 19 varietats de paella diferent.
3: De veritat, aquell mirador, aquell mirador.

0: Que
1: de veritat,
0: emociona.
1: El mirador de les paelles és una cosa increïble. En fi, gràcies.
0: S'emociona el president. En fi, tanquem la primera hora, la segona ens esperen protagonistes i recordeu el tram final, concurs, eh? Estarem concurs amb el Xavi Cazorla, on podreu guanyar, ja us direm què heu de fer, aquesta samarreta de soldats de Hansi.
1: Així m'agrada.
0: Després us expliquem el que heu de fer. Fem una pausa, confiem que durant la mateixa arribi el Sique, si has estat capaç d'acabar-se aquell mega entrepà que li han servit a la plata. Perquè Déu-n'hi-do. Dos pams, diu, sí. I tres.
1: I diversos.
0: Pausa i seguim, que t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues?
3: Cadè. Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: És la una.
1: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
2: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda, Xaler, la nova operadora dels vols des d'Andorra a la Seu afegeix tres línies estacionals fins a Lió, Niça i Nantes. És la principal novetat que introdueix la guanyadora del concurs que ha impulsat la Secretaria d'Estat de Transports i de Mobilitat per tal de renovar i ampliar la concessió d'un servei pel qual el govern abonarà fins a 5 milions d'euros anuals. D'aquesta manera, a partir del gener ja volaran els avions fins a Madrid, Palma i París, també ho faran fins a Nantes i Niça, mentre que a Lió en quedarà per l'estiu. Aquestes tres últimes, per això, seran de temporada, és a dir, no funcionaran tot l'any. En el cas de les espanyoles, fins i tot es guanyarà una freqüència més a la setmana. El secretari d'Estat, David Forner, explica que dues empreses es van presentar al concurs, Xaler i Andorra Connected, però la primera va afegir molts elements als requisits previstos en el plec de bases.
1: Les rutes a partir de París, per dir-ho d'alguna manera, estaven obertes a les ofertes dels propis licitadors. I en aquest cas concret, doncs, han decidit que posarien Niça, Nantes i Lyon. D'acord? I això, doncs, ens satisfà molt perquè de la nostra base de mínims, doncs, hem pogut ampliar realment tres rutes més.
0: Per altra banda, també s'ha explicat el secretari d'Estat que els dies de vol no s'han definit, però quan estigui a ple rendiment hi haurà tres connexions setmanals amb Madrid, dues o tres amb Palma, dues amb París, també dues amb Nantes i Niça, totes elles setmanals, i una amb Lió. Quan el preu del bitllet encara és orientatiu, però serà de 55 euros per anar fins a Palma de Mallorca, 67 a Madrid i 79 a París. De la resta encara no n'ha pogut dir res. Forner ha traslladat a la Generalitat de Catalunya, com a propietària de l'aeroport d'Andorra la Seu, la responsabilitat d'introduir tres millores abans del gener. Són la instal·lació d'una bomba de benzina d'alta pressió, que hi hagi elements de degel quan l'avió faci nit, i el tercer és el punt de control fronterer. Les dues primeres estan garantides, diu, mentre que aquesta última encara s'està treballant amb el govern central.
1: La millora d'infraestructures va acompanyada d'aquest creixement de les pròpies rutes, no? Com sabeu, la gestió compartida amb la Generalitat, nosaltres, doncs, històricament hem posat a disposició aquestes línies i ells han respost amb aquestes inversions.
0: La concessió, com dèiem, començarà l'1 de gener de l'any 2027 i arribarà fins al 2030. De moment, no es preveu, diu Forner, introduir noves destinacions cap a Portugal per una qüestió de distància. Mentrestant, el govern ampliarà els ajuts als combustibles i també recupera els que van destinats a la benzina. La decisió adoptada pel Consell de Ministres espanyol en aquest sentit ha tingut una ràpida resposta des d'Andorra. El ministre de Finances, Ramon Lladós, anunciava una reducció de l'impost sobre els hidrocarburs amb deduccions per als operadors privats, que és amb qui comparteixen la mesura. D'aquesta manera, igual que a Espanya, l'ajuda caurà més a més fins a final d'any i començarà amb una bonificació de 15 cèntims per litre de gasoil i també recupera el de gasolina. En aquest cas seran 20 cèntims per litre. Al novembre es reduirà a 8 cèntims al litre el gasoil i 13 a la benzina, i al desembre el gasoil no tindrà cap bonificació i la benzina serà de 6 cèntims. Lladós assegurava que no reprodueixen les mesures d'Espanya, sinó que les adapten a la realitat nacional.
2: No és la nostra voluntat replicar el que facin els altres països, sinó adaptar la competitivitat dels nostres operadors al que passi al mercat internacional. I això et permet més flexibilitat, anar veient com evoluciona. És veritat que és una mica més, jo diria, de feina administrativa i legal de tramitació, però és molt més eficient des del punt de vista d'ajustar bé la competitivitat i els preus, i el marge que hi deixen els operadors i els impostos que hi deixen govern. Et permet ser molt més fi d'aquesta manera que no escriure una regla genèrica que no saps mai quan acabarà.
0: Per altra banda, el ministre explicava els detalls també de l'operació d'emissió de deute públic sostenible de 500 milions d'euros amb un termini de 3 anys i un cupó de 3,87%. El motiu és perquè el febrer de l'any vinent venç la que van impulsar fa 5 anys i els ha permès constatar, volem dir, l'interès que ha generat el país, ja que de la quantitat proposada han rebut demandes per valor de 1.200 milions d'euros. Els inversors han estat de 57 països, han estat 57, volem dir, de 16 països diferents, entre els quals hi ha els tres bancs andorrans, però també ha citat específicament el Banc Europeu d'Inversions i la Comissió Europea. I encara un últim apunt de l'executiu, perquè ha emès el criteri favorable a la proposició de llei de concertació dels comuns. Tot i així, fa una sèrie de remarques perquè es tingui en compte en treball parlamentari. La més destacada d'elles és el mecanisme de consulta i la seva reciprocitat. Així ho explicava el ministre portaveu Guillem Casal.
3: Reflexionar si sobre el mecanisme de consulta ha de ser recíproc. En aquesta proposició de llei presentada pels comuns, els comuns demanen poder tindre un procediment de consulta sobre normativa o reglaments que emet el govern sobre polítiques de la seva competència, i el govern aquí demana al Consell General que reflexioni si aquest procediment de consulta ha de ser bidireccional.
0: El ministre també explicava que aquest mecanisme de consulta volen saber si impactarà en l'aprovació de normatives i de reglaments, i d'aquesta manera es retardaria la seva aplicació. Un altre aspecte que l'executiu creu que cal millorar del text és delimitar millor allò que s'entén per afectació d'autonomia o finançament dels comuns. El Partit Socialdemòcrata i Demòcrates per Andorra flexibilitzaran els requisits per fer efectiu el reagrupament familiar. Les formacions han presentat les esmenes a la llei qualificada d'immigració i des del grup parlamentari socialdemòcrata plantegen un règim específic per als professionals dels serveis especials, sobretot dels àmbits sanitaris i educatiu, perquè tinguin criteris econòmics adaptats, procediments simplificats i altres mesures per facilitar la seva incorporació i permanència. També introdueixen excepcions específiques per a les víctimes de violència de gènere. Per la seva banda, Demòcrates confirma la figura del permís temporal que s'atorga per un projecte concret i no podrà superar els 24 mesos. S'extingirà quan acabi l'activitat, serà improrrogable i el seu titular no podrà sol·licitar una nova autorització fins que no s'hagi transcorregut el termini que s'establirà via reglament. Novament, Guillem Casal detallava que el concepte serà molt similar al de la quota de temporada.
3: No és una alteració del sistema de quotes, no és un sistema de quotes que d'alguna manera hem alterat i que hem canviat, però en tot cas aquesta reflexió al voltant de cada quota per projectes i durada determinada ja té una base ja existent de funcionament, que és aquesta quota de temporada d'hivern i temporada d'estiu.
0: Altres esmenes van encaminades a flexibilitzar el reagrupament de sectors estratègics. D'aquesta manera aplicaran una excepció en l'obligació d'acreditar els mitjans econòmics per als treballadors dels sectors sanitaris, sociosanitaris i educatiu. Finalment, no retirarà el permís de treball a qui no hagi superat el primer curs de català sempre que continuï la seva formació i que sigui per supòsits excepcionals vinculats amb la mobilitat i la seva activitat professional. I Andorra avança per ser el primer país del món que sigui plenament reserva de la biosfera. L'exgovern ha presentat l'informe a la UNESCO per aconseguir aquest reconeixement. El ministre de Medi Ambient explicava que normalment els països tenen espais protegits, però no ho són íntegrament. Per tant, si s'aconsegueix, diu, avalaria el model que s'ha seguit per equilibrar la conservació dels valors naturals i culturals i amb el desenvolupament sostenible i la recerca. El ministre recorda que aquest label no protegeix el territori com a tal, sinó que allò que ho fa, diu, són les polítiques que han impulsat en els últims anys.

0: És la 1:10. Intentarem tornar de seguida. Tenim un problema tècnic, per tant, us deixem encara amb el que t'hi jugues al SER Catalunya. Intentem tornar de seguida.
1: El tiro lo ha devuelto la pared. Ha pisado área Terrat y ha batido a Leo Román por bajo, que hasta ahora es incapaz de dejar en primera ninguna portería a cero. En el 20 de la segunda parte llega el gol del que lo estaba mereciendo. Pedazo de jugada de Ramón Terrat, que encara y bate por bajo. Getafe 1, Deportivo 0. Marco Terrat.
2: Ramón Terrat, què tal, com estàs?
3: Què tal, molt bé.
2: T'agrada escoltar la narració del teu gol?
3: No.
2: No?
3: La veritat és que no sóc de posar-me a les narracions.
2: És un golàs, eh?
3: Sí, molt bé.
2: No t'atreviràs a marcar-lo al proper partit?
3: Bueno, si toquem ària, sí. Si arribem a ària, ho intentaré.
2: Ramón Terrat, Nil Solà, és fixe al Getafe de Bordalàs.
4: És un fixe al Getafe de Bordalàs, que jugarà contra el Barça la pròxima jornada de Lliga i després d'haver passat una temporada complicada a l'Espanyol, prèvia a una...
0: És la 1:01. Tornem a ser amb tots vosaltres i us oferim ara la programació habitual. Continuem, per tant, amb el programa aquí a Andorra.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Crean llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Crean, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a crean.ad.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà l'Helena Casadevall. Ella va ser una de les protagonistes en l'acció commemorativa, o reivindicativa, més ben dit, per commemorar, ara sí, el Dia Mundial per l'Avortament Lliure, que es va celebrar el dilluns. La van convidar des de l'Institut Andorrà de les Dones i també des d'Acció Feminista i va participar en una conferència que es deia Avortar més enllà del debat jurídic. Avui conversarem amb ella per saber totes les qüestions relacionades amb aquesta qüestió. Més tard, avui estic dijous. Avui continuem coneixent persones que viuen fora del nostre país i en aquest cas serà la Yelena Pià. Ella està a Nova York, porta molts anys i ens aproparà la primera mirada que va sentir quan va arribar a la gran metròpoli mundial. Nosaltres arrenquem.
7: Vols participar als programes de SER Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Helena, que és a Davall, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Helena, tot just aquest dilluns participaves en els actes convocats per l'Institut Andorrà de les Dones, també per Acció Feminista, per commemorar el Dia Mundial per l'Avortament Lliure. Abans que res, Helena, com va anar aquest acte? Com vas veure les persones que hi assistien? No sé si amb moltes ganes de reivindicar els drets.
1: Amb moltes ganes i amb moltes raons per reivindicar aquests drets. No? De fet, ja són drets que l'OMS ja considera, no? Com un dret, no? Com un dret sexual i reproductiu de les dones, i per tant ja no hauria de ser un debat, sinó que, com, tal com diem, ja hauria de ser un dret. De fet, l'OMS també ho considera com una qüestió de salut pública.
0: I tant. No, d'alguna manera anava a preguntar fins a quin punt coneixes la realitat de les dones aquí. Sé perfectament que ara mateix tens hi ha una exposició, vaja, al vestíbul del Comú d'Escaldes. No va relacionat ben bé amb el que és l'avortament, però et sorprèn, Helena, com a mínim, insisteixo, ja sé que ben bé saps, saps com està la situació, però sorprèn encara que un lloc en ple enmig d'Europa es produeixin situacions com aquesta, que la dona continua formant part del Codi Penal en el cas de que vulgui avortar?
1: Sorprèn i no sorprèn. De fet, sí, com dius, no, és un cas, no, excepcional aquí a Andorra, en aquest sentit, però, de fet, el que estem veient i el que no ens estranya és perquè és un dret de les dones, no? I això sí que aquí estem veient un biaix, no? La pregunta l'hauríem de fer si estéssim parlant d'homes, estaríem amb aquest debat? Seria opinable o ja seria un dret garantit, no? En aquest sentit i amb aquest biaix, no, de sexe i gènere, no? Que hi ha en el canvi biomèdic i que és cultural, no? I que està en tota la societat, en aquest sentit no ens estranya tant, no? De fet, bueno, com comentaves, l'exposició Ginòpia Mèdica el que fa és una mica visibilitzar aquesta ceguesa estructural que hi ha en salut de les dones dins el propi canvi biomèdic, no? I és una reflexió també de com hem construït el coneixement científic, no? I com hem agafat, no, el cos masculí com a model universal, no? I això es pot extrapolar a totes les disciplines i al final també el dret, no? Els drets sexuals i reproductius també entren aquí dins, no?
0: Perdona, aleshores, defenses, creus que si qui avortéssim fóssim els homes seria... No es parlaria? És a dir, ja seria universal? Un dret universal?
1: I tant. I tant que sí. I tant que sí, perquè de fet... és que no s'estaria ni debatent.
0: Sí.
1: La qüestió és que ara estem atrapats en un debat jurídic i moral, més que no pas centrat en la salut. No? I això es qüestiona sobretot quan és qüestió relacionada amb les dones. No ho estaríem debatent segur.
0: De fet, Helena, just després de la concentració que es va fer el dilluns, insisteixo, doncs oferies una conferència que precisament es titulava Avortar més enllà del debat jurídic. Una mica, doncs, com la vas encarar?
1: De fet, bueno, aquesta xerrada estava vinculada a la ciència, sí. no en opinió, diguéssim. Estava vinculat a la ciència, què ens diu l'evidència, què sabem, què encara no sabem, quines preguntes també ens falten per respondre, no? Per què? Doncs perquè moltes vegades veiem que, bueno, quan és una qüestió de salut en les dones, no? Que, com hem comentat abans, moltes vegades és opinable i construïm relats i discursos sobre opinions més que no pas basats en evidència, no? Com pugui ser el cas de dir que avortar provoca problemes de salut mental. No? Això tenim estudis grans i amb seguiment de 5 anys que justament el que indiquen que el que provoca malestar psicològic multiplicat per 4 vegades és l'estigma sobre l'avort, més que no pas el propi procés de l'avortament. No? I amb això crec que hem de tenir un discurs basat en estudis i basat en evidència, no? Més enllà de l'opinió individual de cada persona. I I de fet això, no? El que suposa l'estigma, no? Mm. L'estigma, quan parlem d'estigma sobre l'avortament, estaríem parlant de culpabilització, sí. Haver-ho de portar en secret, no? Aquest secretisme, la por, el difícil accés, el necessitar d'algú, no? Per poder fer... per poder, bueno, per poder tramitar, no? Tot això, tot aquest estigma, no? O inclús no poder-ho dir amb familiars pel por de sentir-te jutjat o directament que et jutgin, no? Tot aquest estigma provoca, això sí que tenim estudis, provoca 4 vegades més de problemes en salut mental que no pas el propi procés. I amb això sí que, no? La idea de dilluns, de la xerrada de dilluns, era posar èmfasi de quan parlem sota quins arguments estem parlant, sobre quina ciència hi ha del que estem dient, no? En aquest sentit, independentment de la meva opinió o una altra opinió, sinó basant-nos en estudis i què ens diu la ciència.
0: I tant, perquè d'alguna manera, perdona, torno un segon al títol, perdona, de la conferència, avortar més enllà d'un debat jurídic. Ho dic pensant perquè justament aquí a casa nostra, ja ho saps, Helena, estem mantenint precisament aquesta discussió i l'estem mantenint pura i simplement en el debat jurídic. És a dir, ara ens estem plantejant si despenalitzem la dona, tothom vol despenalitzar l'avortament, és a dir, que la dona surti del Codi Penal, però ningú s'atreveix, o qui és el responsable ara de governar, no s'atreveix a fer aquest pas sense precisament tenir aquest debat jurídic i avantposant, evidentment, i dic evidentment des del seu punt de vista, l'estabilitat del país, és a dir, primant el que és la vessant jurídica per sobre del que seria la vessant de la salut. I això és d'alguna manera com s'està regulant. Primer, el debat jurídic i a partir d'aquí la resta. Això dius, Helena, que genera més mal a les dones, perdona.
1: Sí, sí, totalment. De fet, és que el que comentava, no? De fet, jo l'opinió també l'he creat a partir dels estudis que hem anat trobant, no? Però ja dic, al final no és que valgui una opinió o una altra, sinó que ens hem de basar en fets reals i en estudis, i si falten estudis, doncs fer-ne més, no? En aquest sentit. Totalment. Això també és l'estigma, el fet de que s'estigui, no? Que pertanyi, no? L'àmbit jurídic, no? De traslladar-ho a persones... a terceres persones, no? Em refereixo a terceres persones, perquè no sigui la pròpia dona que estigui decidint sobre el dret al propi cos i a la pròpia salut, no? Aquesta, com si haguessin d'estar mentoritzades, no? O tutelades, no? La paraula que va sortir en el discurs, justament, a l'acte del manifest. Amb això, clar, això provoca 4 vegades més de problemes de salut mental que no pas el propi procés d'avortar, no? I això sí que són indicadors que hem de tenir en compte, no? Més enllà de judicis morals o jurídics, no?
0: Clar, perquè ara s'està produint un nou... Està entrant un nou actor, crec, si no ja em corregiràs, que és, per exemple, doncs, moviments antiavortistes o provida, digue-li com vulguis, impulsats directament per dones.
1: Sí.
0: Clar, aleshores això no sé de quina manera altera el debat o altera la percepció que hi havia abans, perquè la qüestió de l'avortament ja no és només una qüestió relacionada amb la salut, perquè la dona pot decidir lliurement avortar sense que hi hagi cap risc per la seva salut.
1: Sí, et refereixes a que hi ha dones que recolzen el no poder avortar, no?
0: Sí,
1: sí, totalment, totalment. De fet, la perspectiva de gènere en salut, el fet de ser dona, això ho veiem molt en salut, el fet de ser dona no garanteix tenir una perspectiva de sexe i gènere. I això és molt important, això és molt important, no? Sí que hi pot haver una més sensibilització perquè interpel·la directament, però no, això no garanteix aquesta perspectiva. El que de fet, no? Tenim, nosaltres reivindiquem molt que ho hem de fer des de la salut i des dels drets, no? Que ja, els que recolza en aquest cas, no? L'OMS, de fet, hem estalviat tant en investigació sobre la salut de les dones que ens hem fet ignorar milionaris en ignorància, no? Sí. I és una frase, no, que tinc molt gravada de tot el que està passant. Per què? Doncs perquè si tinguéssim més dades, moltes més dades, sobre la taula, De fet, és que ni ho estaríem debatent.
0: Però, perdona, Helena, que introdueixi... Sí. Bueno, que afegeixi, perquè al final les dades no ho mouen tot. I aquí hi ha no. sentiments, hi ha creences...
1: Totalment.
0: I hi haurà persones, siguin homes o dones, que consideraran sempre, més enllà de les dades, que un avortament doncs, és un fet dolent. Des d'un punt de vista
1: Totalment.
0: Moral.
1: Totalment. Totalment, no? De fet, també tenim el cas de l'eutanàsia, no?
0: Sí. Dir,
1: tenim casos, no? Tenim casos, de fet, avortar per si mateix, no? Ja estem parlant d'un embaràs no desitjat.
0: Mm. Sí, sí.
1: El que em refereixo és que no és una experiència que les dones hi vulguin passar.
0: No.
1: No? Vull dir, que per si mateix, clar que és un procés, no? I el procés en si pugui ser dolorós. Però això no vol dir que el dret a decidir, no? El pugui tenir la pròpia dona. I que pugui causar molts més anys, molt més danys psicològic al paternalisme.
0: Sí, sí. I aleshores, per exemple, ara torno un segon a la part jurídica, perquè a vegades doncs, quan ens convé un argument l'agafem i quan no ens convé doncs, potser el rebutgem una mica. Però, per exemple, no deixa de ser un debat jurídic que França hagi posat la protecció de l'avortament a la Constitució, a la seva Carta Magna. Per tant, des del punt de vista francès, jurídicament l'avortament és un dret extremadament protegit. Això fa sí. també... crea diferències en el tracte que l'Estat dona a les seves ciutadanes, en aquest cas, que són les que avorten, segons l'Estat en el que visquin. No sé si això també genera, ajuda o implica afectacions en la dona, doncs això, allà on visqui, Helena.
1: Totalment, totalment, no? I les barreres d'accés, també, no? I l'atenció, no? De fet, just el que reivindica també l'OMS és l'accés a l'avortament, no? Que no consti de barreres, també. No? Però ja et dic, en aquest sentit també ens faltarien estudis, no? I indicadors. No? En què ens basem? No? En quins indicadors tenim, no? per saber com la situació aquesta, no? que es troben en aquestes dones? Vull dir, ens falten estudis en aquest sentit. Si ho volem basar, des de l'evidència em refereixo, més enllà del debat jurídic.
0: Per tant, i s'haurà d'estudiar, però com li afecta a una dona que aquí a Andorra, per exemple, és evident, a Andorra el Codi Penal penalitza, valgui la redundància, doncs, l'avortament, però és igualment, vull dir, al final doncs, és així, mai s'ha perseguit, evidentment, cap dona que hagi avortat, mai s'ha denunciat, ni s'ha portat a la presó, ni... Mai. A la pràctica és una situació que no s'ha tingut mai en compte. Dit això, una dona andorrana o una dona resident aquí a Andorra sap que per el seu codi legislatiu està cometent un delicte. Això també entenc que ha de generar uns efectes significatius.
1: Totalment, perquè forma part de l'estigma. A veure, la realitat de les dones d'Andorra la saben molt millor les dones del propi territori, molt més bé que jo, eh? Però el que sí és cert que al final forma part de l'estigma, també, no? El fet de sentir-se jutjada, no? Jutjada en el sentit de,
0: sí, sí.
1: A nivell moral, no? De, ostres, estic fent una cosa que no és legal en el meu país.
0: Insisteixo, no s'ha portat mai ningú a la justícia. No s'ha tingut mai en compte. Qualsevol dona que viu a Andorra sap que pot avortar i no li passarà absolutament res. No ho podrà fer a dintre de les fronteres, però sí que ho podrà fer i no li passarà mai res. Aleshores, té algun sentit mantenir aquesta situació?
1: Exacte, no? En aquest sentit, ens hauríem de preguntar doncs, per què volem mantenir aquesta situació. I a costa de què? I a costa de qui? I aquí ja estem perjudicant, mantenint aquesta situació, sí, de fet, es poden prendre decisions, no?, i suposadament sense, no?, sense conseqüències.
0: Mm-hmm.
1: Dic suposadament perquè insisteixo en el tema de l'estigma.
0: Doncs Helena Casadevall, investigadora en biaixos de gènere i sexe en medicina, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos a l'Aquí Andorra, per haver-nos explicat totes aquestes qüestions tan interessants, algunes de les quals, moltes d'elles, de fet, vas poder comentar-les i vas veure-les tu mateixa doncs, el dilluns amb aquesta acció, valgui la redundància, que es va fer per commemorar el Dia Mundial de l'Avortament Lliure. Helena, gràcies i fins molt aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
2: Aquí Andorra. Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom. Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem!
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.

0: Avui és dijous i continuem coneixent andorrans pel món. Si els dos primers dies, els dos primers capítols, doncs, hem conegut les vides de la Patrícia Bragança a Harvard, a Boston, i també del Marc Pons, que està al Canadà, entre els dos, podríem dir, està la Gelena Pià. Gelena, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Arnal, molt bona tarda des de Nova York.
0: Ho he dit bé, no? Estaries una mica entre Massachusetts i Canadà.
1: Sí, bueno, de fet, Massachusetts està entre Canadà.
0: Vaja, ja sabia jo que els meus coneixements de geografia nord-americana són insuficients.
1: No passa res, estem tots més o menys a la mateixa zona, que és la... el que se'n diu, pues, la zona nord-est dels Estats Units, no? Si comptem, pues, també el mar del Canadà està més o menys a la mateixa zona.
0: I tant. Escolta'm, Gelena, amb tu coneixerem una mica Nova York. Explica'ns, abans que res, des de quan estàs allà?
1: Fa molt, molt temps. Aquest any, precisament, fa 30 anys.
0: Uf!
1: Ara, al setembre, ha fet 30 anys que estic a Nova York. Vull dir, ja fa un molt bon temps, com et pots imaginar. I sí, vull dir, vaig arribar al setembre del 96 perquè treballava per al govern d'Andorra. A l'època, pues, acabàvem just d'obrir, no feia molts anys, que vam obrir la missió permanent d'Andorra aquí a Nacions Unides i doncs em van enviar, després d'haver passat unes entrevistes em van enviar aquí, no? I doncs, pues, vaig venir com a andorrana, pues, per donar el suport a lo que era la nostra representació, que encara hi és, aquí a Nacions Unides.
0: Per tant, des del 96 aproximadament fins al 2008 estaves aquí a la comissió permanent a l'Assemblea de les Nacions Unides, i a partir del 2008, què t'ha retingut a Nova York, Gelena?
1: Mira, el meu marit
0: l'he
1: tingut a Nova York, sí. El meu marit, que vaig conèixer, pues, sí, 98, que és newyorquí, i doncs ens vam casar el 2006, i ara fa 20 anys, i mira, i doncs, pues, va ser per això que no vaig poder, pues, acceptar la mobilitat dels diplomàtics que teníem a l'època. No? Doncs per això em vaig quedar a Nova York amb el meu marit.
0: I tant. Escolta'm, Gelena, per una persona que no ha estat mai a Nova York, com sóc jo mateix, és una ciutat que atrapa tant com sembla, com diuen, com llegeixo, com veig a les pel·lícules, per exemple?
1: Sí. I sincerament, si no hi has estat mai, et recomano que vinguis. Et recomano que vinguis pues, precisament ara, al principi de la tardor. Setembre, octubre és la millor època per venir a Nova York. Mira, és una ciutat que no hi ha entremig. Vull dir, segur que ja ho has sentit, o t'agrada o ho detestes, no? No hi ha entremig. És una ciutat que et dona molt, òbviament, vull dir, però també t'agafa molt, no? I doncs no és per tothom. Però sí que és una ciutat que ha tingut els seus alts i baixos, vull dir, aquests 30 anys jo també ho he vist, però és una ciutat que jo crec que t'encantaria, perquè hi ha de tot per tothom, saps?
0: Segur que sí. No, i després, mira, dues coses. Quan una andorrana... Perquè d'on ets tu, Gelena?
1: D'Escaldes.
0: Quan una escaldenca... Mira, quan una escaldenca arriba a Nova York i veu allò... Jo no dic que segur que des del cos diplomàtic, doncs, vull dir, que ja sé que sabies que el món era molt més gran que no pas Escaldes, però vull dir, la diferència entre Escaldes i Nova York ha de ser una cosa absolutament abismal, no?
1: Sí, bueno, no només amb Escaldes, amb tot Andorra,
0: sí,
1: o amb totes les ciutats que havia estat abans, no? Mira, i és una anècdota que sempre explico, però, pues, imagina't, no sabia distingir entre els carrers i les avingudes, perquè jo ho veia igual, ho veia tot enorme, saps? És, sí, òbviament, vull dir, arribes d'Andorra com jo, encara que ja havia passat uns anys a Suïssa per estudiar, pues és que és enorme. Mm. És tot enorme, però és també que tot va a un ritme. També estem parlant del 96, saps? Vull dir, ara trobo que els últims cops que he anat a Andorra, vull dir, el ritme també s'ha accelerat una mica, encara que al ser un país de turisme, el ritme és molt ràpid, també. Però, bueno, Nova York és
0: un altre nivell.
1: 2.0, no? Vull dir, totalment, molt més ràpid, sí. És sobretot això, a mi, el que em va xocar. Òbviament, la immensitat de la ciutat, com et deia, no podia distingir entre carrers i avingudes, però tot superràpid. El caixer automàtic és que no em donava ni temps de llegir el que tenia que llegir, no? Vull dir, va ser un xoc. Va ser un xoc i, imagina't, un xoc per algú, com tu dius, una andorrana que va arribar a Nova York, però d'una manera molt, molt encadré, no? Perquè, vull dir, jo, pues, el meu dia al dia estava amb els andorrans a la missió.
0: Clar.
1: Vull dir que no era arribar aquí i trobar-te, pues, amb un entorn completament desconegut. No?
0: I tant. Escolta'm, sorprèn, no sé si és una de les coses que també sorprèn o no, almenys també es diu molt, no? És la ciutat cosmopolita per excel·lència. No sé si això, doncs, forma part d'aquesta atracció que genera, Gelena.
1: Exactament, sí. Mira, és molt... molt diversa, és això el que atreu moltíssim, perquè cadascú, vulguis o no, s'hi pot identificar, però clar, vull dir, també és perquè és una ciutat molt anònima, no? Mm-hmm. Vale, em diràs, ok, tu perquè vens d'Andorra i ens coneixem tots, no? Però aquí, mira, jo que agafo el metro per anar a donar les classes a les meves universitats, pues hi ha de tot. Hi ha de tot, vull dir, de totes les edats, de totes les nacionalitats, saps? I això, pues, vulguis o no, sobretot venint, encara que Andorra, pues, també hi ha bastanta diversitat, clar, vull dir, Nova York i altres ciutats americanes que no hi he viscut però que he visitat, jo crec que és la que té, pots, almenys aquí, a la costa est, és la que és més cosmopolita, més diversa.
0: I tant.
1: No? I ja t'ho dic, vas al metro i m'entens, vull dir, si et demanes els orígens de cada persona, segur que amb un vagó del metro, pues, acumules ràpidament moltes nacionalitats, no? encara que siguin americans.
0: I tant que sí. Doncs escolta, Gelena Pià, moltíssimes gràcies de veritat per ser amb nosaltres, per acompanyar-nos, per voler participar en aquesta secció, amb moltes ganes de continuar parlant amb tu ben aviat i de conèixer més coses de Nova York. Gràcies, Gelena, i fins a la pròxima.
1: Fins aviat, Arnal, i gràcies. Fins a la pròxima. Adéu.

0: aquí a Andorra.
1: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
2: Amb la conversa amb la Gelena Pia, nosaltres ens acomiadem, us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb l'Aquí Esports. Tornem demà. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
0: Aquí Andorra.
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
4: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
5: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. És dijous, 1 d'octubre del 2026, i com que és dijous, és dia de tertúlia esportiva. Parlarem de la victòria de mèrit de l'Andorra contra Granada, que va servir per trencar una ratxa de 5 derrotes consecutives, i també traurem conclusions del debut amb derrota del Morabanc contra l'Obradoiro.
0: Aquí Esports.
5: I ho analitzarem tot plegat amb el Joan de Ràdio Televisió d'Andorra, que tenim ja present a l'estudi. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Ricard.
5: I el periodista d'aquesta casa, de Ràdio Ser Principat d'Andorra, el Carles Rossell, que tenim via telefònica. Bon dia, Carles.
7: Què tal? Molt bon dia, Ricard. Se'm fa estrany, eh? Se'm fa una mica estrany tornar a entrar amb vosaltres, però bé, a servir estem aquí.
5: A disposar. Molt bé, Garres. Per fi arriba la victòria, Joan. Costat, però després de 5 derrotes consecutives, victòria meritòria a Granada.
6: Sí, meritòria, merescuda, treballada. Al final, clar, portàvem una ratxa de 5 derrotes consecutives que no tenia explicació futbolística, m'atreveria a dir, perquè l'equip estava fent mèrits per sumar, però no trobava la manera. I ha arribat en un partit en què pràcticament tothom ha coincidit que l'Andorra ha estat una altra Andorra, diferent del que ens té acostumats, renunciant a algunes coses, sent més pragmàtic, jugant un joc més directe, deixant en moltes fases del partit la possessió al rival. Jo crec que això no és trair tampoc el que proposa ni l'ADN de l'equip ni el que proposa Carles Manso, simplement
5: és més final, adaptar el model.
6: Clar, exacte, al final has de competir i m'agrada que a banda d'aquesta proposta de joc diferent del que estàvem veient als altres partits, si mirem els 11 inicials de les 7 jornades que portem, hi ha hagut molts canvis de posicions, de peces. Hi ha molt per escollir, crec que hi ha molta qualitat i que és això, és anar trobant quins jugadors, quines propostes de partit es poden adaptar millor al context, al rival, per competir de la millor manera possible i per sumar, com va ser el cas.
5: Carles, com ho vas veure?
7: Bé, es necessitava aquesta victòria. Em va posar content que l'Andorra tornés a guanyar. Encara que compartir tertúlia amb el Joan López em posa més content encara.
6: A mi també, Carles. Sí. A mi també.
7: Això sí. Tornar a coincidir amb el Joan i fer-ho per parlar d'aquesta victòria de l'Andorra, que és una bombona d'oxigen, clarament, després d'aquestes 5 derrotes. Una de les claus és, ho comentava el Joan, aquest canvi d'alineació, sobretot d'esquema, passen a 3 centrals i 2 carrilers. Això va apostar Manso al Nuevo Los Cármenes, important, perquè després de les errades de les anteriors jornades, l'equip necessitava protegir-se i una mica és el que va fer. Ho comentava ahir Nacho Quintana amb els mitjans de comunicació. L'altre futbol, ser també més espavilats que el contrari i no pecar d'aquesta innocència a vegades i d'abusar de l'estil de l'Andorra, que no es va perdre. Tot i així, van ser més murris i un altre dels noms importants i que va ser clau el dissabte passat, Jordi Cano. 4 gols en 7 jornades, a més, en la seva primera experiència del futbol professional, 31 anys, l'ex de l'Europa, que ha començat molt bé aquesta temporada i jo crec que està demostrant el que tothom sabia, que té gol i que segur que l'Andorra està contenta amb ells perquè va venir, que l'Andorra està contenta amb ell perquè va venir per això, per en els moments decisius, pues està allà un Jordi Cano que ja està al capdavant de la llista de màxims golejadors. I atenció, perquè l'edat aquí no importa gens, perquè ara mateix el pitxitxe de segona divisió és Enric Gallego, davant del Tenerife, amb 40 anys. O sigui que l'experiència, de moment, en aquest primer tram de temporada, té la seva importància.
5: Ara ho deies, Carles. Digues, Joan.
6: Que no, volia afegir, agafant totalment d'acord amb el que ha comentat el Carles, del Jordi Cano, que ha estat el revulsiu. Ens faltava un jugador que li donés una coseta, alguna coseta més a l'equip, i Jordi li està donant un punt d'agressivitat, és un jugador molt murri, és un jugador que té gol, i tot això ha estat providencial per al Futbol Club Andorra. Ara el debat, per mi, Jordi Cano ha de jugar, el posin on el posin, o jugant per darrere del nou o jugant per banda, és un jugador molt vertical, és ràpid i ha de jugar, i ara el dubte o el debat és qui l'acompanya, no? Estem buscant quin és el nou referent, hauria de ser Lautaro, però veurem, no? Si ell o si és finalment doncs, el Rijkov o és Golubovic, o s'han provat Moro Sidibe que juga per banda, qui acompanya? Jo crec que no, per mi ha de ser no hi ha discussió, que és un jugador que ha de ser-hi, i a veure qui l'acompanya per trobar la línia d'atac que faci més mal al rival.
5: Per tant, esteu d'acord que hauria de ser titular, Jordi Cano?
6: Per mi, sí.
5: Per tu, Carles?
7: Sí, sí. També un dels fixes. Ara bé, Hugo López, que retorna a la selecció espanyola sub-20, penso que ha de ser l'altre jugador que hauria d'estar a dalt.
6: També.
7: I després, doncs, hi ha aquesta incògnita, Golubovic ha sortit com un bolet perquè ningú se li esperava aquesta temporada, i jo crec que Lautaro, entre Lautaro i Golubovic, a mi Moro Sidibe ha tingut les seves bones estones, bé, el davanter neerlandès no l'acabo de veure, no ha demostrat, donem-li temps, això sí, però no em fa el pes. I jo desitjo que Lautaro recuperi la seva forma habitual, el seu estat físic. Ha tingut una pretemporada difícil i esperem que sigui Lautaro, encara que Golubovic a mi m'agrada perquè fa aquesta peça d'un nou diferent, no? També Nacho Quintana, l'hem vist també més a dalt que al centre del camp, més com a mitja punta, no? O enllaç entre els avanters i el migcentre, encara que també ha jugat de fals nou, podem dir. A veure, ja estem començant, aquesta setmana serà la 8a jornada, intentem encaixar les peces per després ja pues agafar aquest rumb, que tant de bo sigui, que el Joan ho recordarà com la temporada passada, de que vam estar unes quantes jornades sense perdre, que van fer possible, no?, que l'Andorra relaxés i que tingués una segona volta, una part final molt més tranquil·la.
5: Tant de bo. Tot i la solidesa defensiva de l'equip, que per mi va fer un bon partit defensiu, tot i que encaixa 2 gols, els 2 gols arriben de pilota aturada, és probablement la signatura pendent més clara de l'equip, creieu?
7: Sí. Un problemón. Bomba, Diego Allende, Lautaro Spatz, no els veig. No els veig per res. Traient aigua tots els partits, ens hi falta aquesta seriositat com a centrals, no són contundents, fan patir molt. I amb aquesta categoria, doncs, de veritat, eh? És que jo crec que és l'autèntica mancança d'aquest Andorra, que tret del partit del Ceuta i l'altre dia que van fer 3 gols, és cert, eh? Que li costa a dalt, però a mi no em preocupa que pugui passar a la part ofensiva, sinó més al darrere, perquè veus el dia de l'Sporting, per exemple, que aconsegueixis empatar a un i després tot el treball fet se'n va en una sola jugada de Juan Otero, en un moviment ràpid del davanter de l'Sporting. Això també et va passar contra el Sanse. Bé, contra el Sanse unes quantes vegades aquella primera part i ja se te'n va. Se te'n va el partit en els primers 45 minuts. I a casa, eh? Amb l'important que és guanyar a casa en aquesta categoria. Bé, ho hem arreglat perquè s'ha guanyat a Los Cármenes, però imagina't, eh? 6 derrotes i ara anant a Sabadell amb aquesta pressió contra Ferran Costa, aquest partit amb morbo, un Sabadell motivat perquè està també entre els 8 primers de la categoria i és un recent ascendit i que a casa ho està guanyant tot, bé, no està perdent, o guanya o empata, i quina pressió seria si no s'hagués emportat l'Andorra els 3 punts a Granada. Però és que a darrere s'ha de treballar. Em dius, quin central el veus millor? És que mi Bomba, que no està en forma, que no està en forma, està despistat, i Lautaro Spatz encara no s'ha fet amb la categoria, i Diego Allende li costa. Que Gael Alonso és una baixa importantíssima, sí, és veritat, però fins que arribi Gael Alonso ja estarem al 2027.
5: Ara ho deies, dissabte Sabadell, Carles. Els arlequinats són 7ens i estan a només un punt de les places de play-off. Quin Sabadell espereu trobar-vos a la nova Creu Alta?
6: És un partit que, suposo que el Carles igual, tu també, Ricard, que tinc moltes ganes de veure, perquè m'espero un partit diferent del que hem vist fins ara i que obligarà l'Andorra a una versió diferent. Per què? El Sabadell, que és un equip que arriba a la categoria, ha començat molt bé, està amb molta confiança i a casa, amb la seva gent que apreta molt a la nova Creu Alta, és un equip molt difícil, és un equip molt agressiu, és un equip que mossega, que va als duels amb molta intensitat i que obligarà, com dèiem, a una Andorra que haurà de... No podrà jugar amb les armes del Sabadell. Andorra és un equip que té una altra proposta futbolística, però que haurà de mossegar també. Si vol treure alguna cosa positiva, perquè és d'aquells partits que el Sabadell segur que t'espera al darrere, que et deixa la possessió i que quan tingui la possibilitat de guanyar-te l'esquena a la defensa, doncs que intenta fer-te mal. Com deia el Carles, un partit amb morbo, i el Ferran Costa que va passar per aquí, que no va sortir de la millor manera, però que coneix molt bé quina és la filosofia, l'ADN, encara que siguin diferents jugadors d'aquest futbol com Andorra, i que per tant això, ell deia, va posar una mica de moda aquella definició de ser un equip camaleònic, sap molt bé com juga l'Andorra, sabrà adaptar-se per intentar fer mal amb les seves armes i obligarà això, una Andorra que potser ens ha d'oferir una versió diferent, una mica més agressiva, si vol treure alguna cosa,

0: que serà sota la pluja, eh? Els pronòstics meteorològics apunten que típic partit de sota l'aigua.
1: Partit de baixar el fang. Agafant un altre tòpic.
0: Exacte. Sí.
2: Doncs veurem, sí, sí. Si, veurem si l'Andorra és capaç de donar continuïtat a la victòria de mèrit que va aconseguir a Granada. I passem de futbol al bàsquet, perquè en Morabanc Andorra va debutar a la Lliga Endesa amb derrota davant l'Obradoiro, 85-90, en un partit que tenia molt ben encarrilat. De fet, va dominar els tres primers quarts, 27-14 el primer, 46-43 al descans i 70-65 després del tercer. Fins i tot va tenir 10 punts d'avantatge en un moment del partit. Però tot es va torçar en l'últim quart. Què atribuïu a aquesta desfeta de l'últim quart? Al cansament, a la falta d'encert, a l'experiència d'un equip encara en construcció, Joan?
3: Moltes coses, Ricard, per comentar del partit. Són 34 minuts, crec, recordar que vaig mirar l'estadística que estem per davant, com bé deies, i al final, ho ha dit Jan Tabac a la roda de premsa, se li acaba la benzina a l'equip. Clar, són 8 jugadors, la rotació és curtíssima, 8 jugadors que van estar en pista contínuament, perquè Xumi, que va començar molt bé el partit, acaba jugant 9 minuts i escaig, i Owen Aquino juga 2 minutets. Rafa Luz el tens 10 minuts en pista per donar una miqueta de suport a un James Akinjo, que fa un partidàs, fa el rècord d'assistències d'un debutant a l'ACB, però clar, juga 30 minuts, és massa per un base en aquestes alçades de la temporada, que era un primer partit de Lliga, i no hi havia rotació, perquè tampoc no tenia els papers encara el Rati Andronikashvili, aquest jugador que ha arribat per 2 mesos per potenciar també i reforçar la posició de base. Per tant, el tema de la rotació curta, dels problemes físics, no hi havia Cameron McGriff, jugador que també pot ser molt important en el joc interior de l'equip. Doncs això explica, d'una banda, que l'equip arribés fos als últims minuts, i l'altra, em va agradar molt l'Obradoiro, que és un equip que té moltes limitacions, que és un equip que ha de lluitar sí o sí per mantenir la categoria, però que va jugar molt bé les cartes. Em trec allò al barret amb el que va fer Diego Epifanio, perquè va saber moure molt bé els jugadors. És una victòria molt coral del rival. Tothom juga, tothom aporta, tothom suma. I clar, si això ho contraposes amb un equip que té una rotació molt curta, que té jugadors que sí que fan un bon partit, però que acaben molt desgastats, doncs al final equilibra les coses.
2: Carles, des del pavelló, com ho vas veure?
0: Però si l'Obradoiro, un dels equips que acaba d'ascendir, et guanya ja al teu camp, doncs anem malament, perquè l'Obradoiro, segur que coincidiràs amb mi, Joan, patirà, jo crec, serà d'aquells conjunts que estarà allà per evitar la categoria. I
2: totalment.
0: A la primera de canvi ja et guanya, que sí, que l'equip ve físicament malament. Alguna explicació s'haurà de donar, no? Què passa amb la preparació física, perquè no pot ser que ja la primera jornada no arribin tots en condicions. Després, l'altre handicap, que és normal, aquest sí que ho trobo més normal, encara falta per conèixer-se, també l'Obradoiro i també els altres equips, que incorporen moltes cares noves. Falta aquest engranatge entre els jugadors, però igualment jugues a casa contra un recent ascendit, és que això ja a tots els aficionats que van assistir a la Bombonera dissabte passat ja es comencen a preocupar, perquè ja pensen, doncs serà una temporada com la passada. Ara bé, per mi, personalment, a mi m'agrada més aquest equip que ha construït Ardèvol que el de l'any passat, però aquí ve l'altre, és que jo crec que els altres equips de la competició de l'ACB, de la Lliga Endesa, s'han reforçat molt bé. És que cada any ho fan molt bé. Però és que, i t'ho pregunto, Joan, tu creus que el Morabanc Andorra, veient almenys la primera jornada, té el pitjor equip dels 18 de la categoria?
3: Ni de bon tros. Ni de bon tros. Té un equip, jo crec que, Carles, a veure, com dir-ho, veurem, perquè hi ha molts jugadors que a mi a Quinjo em va agradar moltíssim en la seva faceta com assistent, quan juga ràpid, quan és el que dèiem, no és casualitat, rècord d'assistències per un debutant, un jugador que no coneix la Lliga Endesa, i acaba fent rècord, no? Crec que van ser 12. És un jugador que li ha de donar moltíssim, però clar, és un Morabanc que crec que, a diferència de la temporada passada, o el canvi més important és que serà un equip encara més físic, és un equip que vol jugar encara més ràpid, amb

0: tema, ja vist la memòria del Xavi Coral amb Simplement, de Blau Mut, que és una cançó publicada l'any 2015, però que tu, Xavi, et transporta al present, el sí. que els joves diuen el teu mut actual.
1: Sí, totalment. Mira, no sé, jo crec potser també perquè estic en, ja en una època... Jo ja tinc 55 anys, eh? Vull dir que, per tant, sóc calvo i, per tant, sembla que no envelleixi, perquè fa molts anys que sóc calvo i, per tant, no es nota, però ja tinc 55 anys i estic ara en una fase una mica més tranquil·la, molt més relaxada i trobo que la música de Blau Mut em lliga molt en aquest moment vital, saps? Aquesta música que és una mica d'estar a la llar de foc, una música de tardor, una mica, no? De, no sé, més introspectiva, no? Una mica més nostàlgica, bueno, no sé, aquests elements que ara em venen molt de gust i ara estic molt, molt aficionat a Blau Mut.
0: Sí, ara estàs en aquest rotllo.
1: Mira, estic en aquest moment de dir, ostres, de no voler fer gaires coses molt espectaculars, saps? De voler, jo què sé, d'estar una tarda llegint, d'estar, de fer un sopar que s'allargui, de fer... Ja sé que això es diu un vol, no? Però ara, siguin bé de gust això, jo per exemple toco el piano, no? Doncs passar estones tocant el piano. Cosetes d'aquestes que tampoc no és... Jo hi he fet coses a la vida més
0: mogudes,
1: eh? Més mogudes. Però ara es dic en un moment que, ostres, em ve molt, molt de gust.
0: Bueno, un hedonisme més relaxat.
1: Sí. Sí, una mica sí, una mica sí. I ha de dir, bueno, ara, ostres, pots relaxar-te, saps? Ara ja potser ha arribat el moment que ja pots relaxar-te, no? Ja, ostres, has tingut una vida molt trepidant, no? I has fet moltes coses, i ara, doncs, potser pots començar a relaxar-te. I, per exemple, escriure, una altra de les coses que també
0: has
1: començat a fer
0: ara?
1: Últimament. Bueno, sí, vaig fer un llibre amb la història del meu avi.
0: Em portes dos de llibres.
1: Sí, un vaig fer un sobre viatges, després en vaig fer un altre sobre la història del meu avi, un dietari que havia fet el meu avi durant la Guerra Civil, l'exili i la repressió franquista, i ara he fet una altra cosa, sí, que sortirà més endavant. De més endavant, vull dir, acabarà el Sant Jordi, crec.
0: Què en podem saber? Què pots avançar?
1: Mira, només et diré una cosa, és una història d'amor, cosa que jo no m'hagués pensat mai que escriuria una història d'amor. Jo tinc fama de ser fred i de no...
0: De que no t'agraden els petons...
1: No m'agraden els petons, no m'agraden les abraçades, no m'agrada tocar la gent, no tal, no sé què... I m'he posat a escriure amb total llibertat, o sigui... Clar, és diferent de quan vaig escriure la història del meu avi, que era basada en el seu dietari, per tant...
0: Aprendre a esquivar les bales.
1: Exacte, i havia d'anar seguint la seva història, i la tenia marcada la història, no? Ara que m'he posat a escriure, doncs, de zero, totalment una cosa totalment inventada, no? I doncs, bueno, tot allò on m'ha portat la història, m'ha portat a una història d'amor.
0: Atenció, Xavi Coral, el nou Federico Moccia català, no amb crec. Aquesta novel·la no romàntica,
1: no crec, sí.
0: que podrem veure d'aquí uns mesos.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que, clar, vens d'un llibre molt potent, perquè Aprendre a esquivar les bales és un dietari que, o sigui, parteix d'un dietari que va escriure el teu avi durant la guerra i postguerra,
1: sí, sí, sí.
0: i que a més s'ho va callar durant molts anys.
1: Exactament. O sigui, ell imagina't, o sigui, allà a la trinxera, després a les platges de França, quan va anar a l'exili, després el van enviar, li van fer un consell de guerra, el van enviar a Melilla a fer com una mena de mili, que era en realitat un camp de concentració. En tots aquests moments i des dels llocs més impensats, ell va estar escrivint sempre tot el que li passava, amb la voluntat de no oblidar-se'n de tot allò que estaven patint, no? I d'aquell sacrifici que estava fent aquella generació de joves. I, per tant, però després, un cop van tornar, tot aquell material que ell havia anat acumulant...
0: Se'l va guardar.
1: Se'l va guardar perquè és que no tenien... O sigui, van haver-hi 40 anys de dictadura. És que, clar, és que no podies dir jo vaig lluitar al bàndol republicà, jo vaig ser tinent aquí, o jo, tal... No podies trucar als que havies lluitat junts i dir, ei, quedem per fer un sopar, els soldats republicans. No podies, clar, o sigui, patien tota l'estona perquè això els acabés passant factura d'alguna manera, no? Aquesta por i el trauma, també, el trauma d'haver viscut una cosa tan dolorosa com la que van viure, no? Per tant, jo crec que això també va fer que durant molts anys doncs, estiguessin en silenci, i efectivament el meu avi, doncs, va tenir, quan tenia uns 80 anys o una cosa així, doncs, va ser quan ens va dir... he passat a net les meves notes d'aquells anys, no? I llavors doncs, ens va donar com una mena de memòria.
0: Això què va ser, clar, l'avi Josep?
1: Sí.
0: Un dia esteu dinant...
1: Un dia Nadal,
0: Un dia Nadal esteu sí, sí. dinant familiar i
1: sí,
0: diu...
1: Sí.
0: Calleu un moment.
1: Sí, diu he fet unes memòries. I ens va donar a cada un, els seus fills i els seus nets, ens va donar doncs, una mena de volums, diguéssim, on havia anat passant a net, a màquina, màquina d'escriure, tampoc no era una cosa molt sofisticada, però havia anat passant a net el que havia escrit a mà doncs, durant tots aquells anys, des del 39 fins al... des del 36 fins al 42, una cosa així.
0: Que les va passar putíssimes, perdó,
1: putíssimes.
0: Per l'expressió, perquè...
1: Totalment,
0: postguerra, això ara ho parlaves, no?, sí. a camps de concentració francesos, sí, sí, sí, després un consell de guerra sí, que l'envien sí, sí. al Marroc.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres teníeu constància
1: no,
0: de tot
1: nosaltres,
0: això?
1: No, la veritat és que els seus fills, la meva mare i els seus germans, els meus tiets, doncs, tenien algunes despistes de coses que havia passat, però no amb tant detall. Clar, és que quan vam llegir aquelles memòries i vam veure la quantitat d'informació que hi havia allà sobre com havia sigut el dia a dia i de tot el que havia passat amunt i avall, no? Doncs la veritat és que ens va impressionar bastant. Però clar, jo en aquell moment tenia 30 anys, una cosa així, i tampoc no vaig pensar que seria capaç de fer res amb allò. Però és una cosa que sempre vaig tenir aquí al cap, no? De dir, hosti, un dia hauries de fer alguna cosa amb les memòries de l'avi, no? Perquè si ell va tenir aquella voluntat d'escriure-ho tot, devia ser perquè se sabés i perquè ho sabéssim nosaltres, potser, però si jo li puc fer d'altaveu i que ho sàpiga més gent, i mi, una de les coses que m'ha sigut més gratificant de fer aquest llibre és la quantitat de gent que m'ha vingut i m'ha dit gràcies a aquest llibre he pogut omplir molts buits.
0: Clar,
1: de la història...
0: És el teu avi i són molts avis.
1: Ah, exacte. És la història que també ha viscut moltes famílies.
0: Que, clar, això t'arriba amb 30 anys i tu decideixes escriure aquest llibre amb 51,
1: sí, res,
0: perquè el vas publicar
1: sí.
0: el 2024. Sí. Què va passar perquè diguessis, ara és el moment, ara em veig preparat? Perquè tu al final ho ficciones, també.
1: Sí, exacte. És una novel·la, perquè ell són les seves notes fredíssimes, diguéssim, no? I llavors ell mateix diu, no em puc deixar portar per les emocions, perquè si em deixo portar per les emocions, això que estic vivint,
0: Norris.
1: Exacte, és tan intens i tan fort que no ho superaré, no? Per tant, és tot molt fred el que ell explica. Jo, per tant, hi haig de posar una mica doncs de sentiment, una mica de pensament, una mica d'èpica en alguns moments, no? O sigui, anar posar-hi aquestes emocions que ell no hi posa, no? I ho vaig fer perquè ja et dic, sempre ho havia portat aquí al cap, i llavors, doncs, bueno, un dia em va donar una empenta, l'altre em va donar una altra, i pam, pam, i mira, m'hi vaig posar, i així va acabar.
0: Que això per dates hauries començar quan vas tornar de la corresponsalia de Brussel·les.
1: Ah, exacte, sí, tal qual. Sí, sí.
0: Bona corresponsalia, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè sí, això va ser el 2016, que vas cap allà, que sí. Ja en parlarem del magazín Divendres,
1: sí,
0: acabes.
1: Sí.
0: Suposo que tenies ganes de canviar una mica d'aires.
1: Entre el magazín Divendres i entre que me'n vaig anar a Brussel·les vaig presentar un programa polític que es deia Puntcat, que era un programa que només es feia un dia a la setmana, era una mena de debat polític, entrevista política i tal. I jo, la veritat és que jo he disfrutat tota la meva vida fent televisió i fent tots els programes que he fet. M'ho he passat molt bé i m'ha agradat molt i he estat sempre molt a gust. Però en aquell programa haig de dir que vaig patir bastant. Era un moment molt tumultuós. Va ser un moment en què l'Artur Mas va fer el pas al costat. O sigui, hi havia molt moviment, no? I per tant... jo vaig acabar de la política catalana, diguéssim, una mica allò...
0: Saturat.
1: Molt bé. Molt bona la paraula. Millor aquesta que la que estava pensant jo. I la qüestió és que en aquell moment va sortir l'oportunitat d'anar a Brussel·les, es va obrir un concurs, m'hi vaig presentar i doncs hi vaig anar jo. I efectivament vaig anar allà pensant, mira que bé, estaràs 4 anys aquí, que parlaràs de política europea, i per tant, doncs, ja tindràs feina, però almenys doncs, t'allunyaràs una mica de Catalunya, que també et permetrà veure una mica des de la distància.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors doncs, va venir
0: clar,
1: el president i el govern a l'exili.
0: Va arribar el president Puigdemont. Com ho vas viure, tu, tot allò?
1: Mira, la veritat és que, primer, amb una certa incredulitat, no? Perquè primer et sembla que, bueno, o sigui, en el moment en què arriben, et sembla doncs, bueno, que han vingut allà doncs, per fer una imatge de força, no? Com una mica de dir, hòstia, de donar una mica de resistència, diguéssim, al que estava passant a Catalunya i tal, però no amb la voluntat d'exiliar-se i quedar-se allà a viure. És clar, Dostoen, quan comences a veure que sí, comences a parlar amb ells i et diuen que sí, que es quedaran en allà, no tots, van haver-n'hi que van anar-hi i després van marxar, però van haver-n'hi que sí, que es van quedar. Llavors dius, ostres, d'estar de cop i volta, dius, a veure, estem en el segle XXI, ja estem a l'any 2017, i resulta que hi ha hagut un govern que s'ha... de la Generalitat que s'ha hagut d'exiliar, no? Perquè, doncs, per una situació política que està passant a Catalunya, que sembla que això sigui una cosa que ja no passen, no?, aquestes coses en el nostre món.
0: Era molt del segle XX, això.
1: Exactament. Per tant, doncs, ostres, això em va costar. I després, jo crec que tenia dues dimensions, aquesta història. La dimensió informativa, que era moltíssima, i per tant, doncs, havies d'explicar el que passava i tal, però llavors, després, jo també vaig voler, d'alguna manera, o sigui, mantenir un cert respecte personal amb aquella gent, no? Perquè... Ostres, van marxar a l'exili realment amb una maleta. Ja ho sé que després la gent diu, oh, però van marxar perquè van voler. Bueno, podem parlar de tot el que vulguis, però per ells personalment també no. Llavors hi havia cadenes de televisió, especialment doncs, cadenes privades, que vaja, que no respectaven res, no? O sigui, que els perseguien, que els buscaven, que els tal, estan perseguint a mi. Perquè es pensaven,
0: a tu?
1: Sí, perquè es pensaven que jo sabia on... No, ells, al començament, ells no se sabia mai, ningú sabia on era, ni jo tampoc. Però aquestes televisions es pensaven que jo sabia on era, llavors em perseguien a mi pels carrers de Brussel·les per veure si anava a contactar amb ells. Bueno, coses molt estranyes, no? Vull dir que jo crec que vaig mantenir aquesta distància també amb la part personal, de dir, hòstia, hem d'informar d'això, però no hem de forgar, diguéssim, en el moment personal que estan vivint aquesta gent, perquè segur que no és agradable això que els està passant.
0: Se't va girar moltíssima feina, eh?
1: Molta, molta, sí.
0: Perquè, a més, amb això, amb aquest greuge de que al final tu estàs representant la informació catalana, o sigui, et segueixen a tu, eres el canal directe
1: de tot
0: el que estava passant allà.
1: Clar, el pitjor que li pot passar al corresponsal de la televisió de Catalunya és que el president de la Generalitat de Catalunya vingui a viure a l'exili. Perquè tu ets el... De fet, va estar bé també perquè molts altres companys d'altres mitjans d'Europa, diguéssim, clar, de seguida em van detectar i de seguida venien a mi a preguntar-me, bueno, què està passant?
0: Clar, entraves com a expert, no?
1: Exacte.
0: Televisions de tot el món.
1: Sí, una mica sí.
0: Que, Xavi, canviant de tema, ara mateix està sonant de fons la novena sinfonia de Beethoven, que és una peça que crec que et transporta a la teva infància.
1: Exacte, hem anat de l'actualitat a la meva infantesa, més infantesa. Mira, jo no tinc molta consciència de cançons, a part de cançons de nens, no sé, d'alguna cançó que podíem cantar a l'esplai, per entendre'ns, però vaja, no tinc gaire consciència. Però sí que tinc molta consciència de la música clàssica que posava el meu pare a casa meva. El meu pare és un gran aficionat a la música clàssica i sempre tenia música posada a casa. Sempre música clàssica, també t'haig de dir que llavors ara a mi em sembla molt interessant la música clàssica, però en aquell moment em semblava bastant pesadeta, no?
0: Vas arribar a avorrir.
1: Exacte, i a part de que la feia servir per llevar-nos a l'època més d'adolescents, que anaves a dormir molt tard, i llavors ell, quan considerava que ens havíem de llevar, doncs posava la música a tot volum a tota la casa, i llavors, clar, t'acabaves llevant doncs, amb el Beethoven, amb el Vivaldi, amb el Bach, amb qui sigui. No?
0: Doncs va, despertem-nos per un dia a l'adolescència del Xavi Coral, aviam com era això.

0: Clar, Xavi, amb tants altibaixos, jo m'aixecaria amb una mica d'ansietat i tot, no? Perquè aquesta nomena sinfonia baixa, després puja, sí. Torna, és com una muntanya russa.
1: Sí, realment, jo crec que la música clàssica, quan no la coneixes, costa molt, eh? Jo entenc que en aquell, en el Xavi, de quan tenia 16 o 17 anys i tal, li semblava una cosa, doncs, bastant horrorosa.
0: Bueno, i música despertador.
1: I música, exacte.
0: Música despertador,
1: això, ho associaves també amb això. Sabies que quan sonés aquella música és que t'havies de llevar i havies anat a dormir molt tard, no? Però, ostres, amb els anys després, quan aprens a escoltar música clàssica, hosti, també déu-n'hi-do el viatge que és escoltar una sinfonia d'aquestes, eh?
0: Has d'aprendre a saborir-ho.
1: Absolutament. I és tan ric, amb tants matisos, hi ha tantes coses, i passen tantes coses que són molt boniques.
0: En tot cas, amb aquesta música som a Terrassa, sí. Perquè tu ets un il·lustre terrassenc.
1: Sí.
0: Com era aquell Terrassa de finals dels 70, principis sí. dels 80, on tu et cries?
1: Mira, jo, esclar, no sé, jo en tinc molt bon record d'aquell, de la meva infantesa. Jo sempre dic que vaig ser molt feliç, anàvem a una escola que, a més, estava a 3 minuts de casa, vull dir que jo, que sempre he tingut molts problemes per llevar-me al dematí, això em facilitava molt la vida, perquè de seguida...
0: Sí, m'han dit que a les reunions del matí encara, a vegades, arribes una mica tard, no?
1: Encara arribo una mica just, sí. La veritat és que això de llevar-me no ho porto gaire bé. Però estava molt a prop l'escola, no sé, recordo l'ambient de com ens ho passàvem a l'escola. Jo, no sé, la meva classe li tinc una aprecia a tothom i no sé, m'ho vaig passar molt bé aquelles èpoques. I després, doncs bueno, no sé, jo aquella Terrassa, anava a dir, no la idealitzaria, perquè no ho era d'ideal, segur, però, no sé, jo, per mi va ser un moment molt feliç de la meva vida.
0: Jugar al carrer, totes aquestes llegendes, sí. Tu les vas viure.
1: Home, mira, jo vivia en un carrer que no tenia sortida, i per tant era un carrer que s'hi podia jugar molt bé, al carrer,
0: efectivament. Podia ser Schuster.
1: No, pobre, perquè els esports no han sigut mai el meu fort, i sempre he sigut molt dolent fent esport. Però sí que, i tant, al carrer, sí, tenies una certa llibertat, sí.
0: Que els Coral Trullà sou tres germans.
1: Sí.
0: La Glòria.
1: Sí.
0: Tu ets el del mig, crec.
1: Sí.
0: I el Jordi.
1: Sí.
0: Us portàveu bé entre vosaltres, de petits?
1: Mira, ens portàvem... jo crec que ens portàvem, sempre ens hem portat bé, eh? Vull dir que no hi ha hagut problema. El que passa és que sí que recordo el començament, quan érem més petits, diguéssim, que la meva germana ens obligava a fer segons quines coses, com que ella era la gran.
0: Dictadura, eh?
1: Exacte, una mica allò. Doncs ara jugarem això, i ara jugarem allò, i ara farem això, i ens anava portant a tots dos per amunt i avall, fins que va haver un moment que el meu germà i jo vam dir, bueno, vale, ara nosaltres volem jugar amb una altra cosa, llavors ens vam veure una mica d'enfrontament.
0: Una revolta.
1: Una mica de revolta allà dintre de la família. Però després, però vaja, no, tampoc no va arribar la sang al riu, i sí, ens portem bé encara. No som una família d'aquelles que estigui tot el dia una sobre de l'altra, també t'ho vaig a dir, però sempre sabem qui som, i qualsevol, vaja, vull dir, sempre que és necessari, ens veiem, vaja, no sempre que és necessari, o sigui, ens veiem molt sovint i tal, però no ens truquem cada dia, no sé com dir-t'ho, no?
0: Que el teu tarannà és més de pare o de mare?
1: Jo crec que sóc molt més de la banda de la meva mare. Sí, la meva mare és filla del meu avi, aquest del llibre.
0: El Josep?
1: I que el meu avi, a veure, el meu avi era un senyor que manava, manava sempre, Vull dir que, per tant, i la meva mare jo crec que ha agafat una mica aquesta disciplina, i per tant la meva mare és molt ordenada, molt organitzada, molt perfeccionista, i jo crec que sóc més d'aquesta banda. I en canvi el meu pare és molt més feliç, és
0: va
1: molt...
0: Va ser música clàssica.
1: Sí, va fent i tot li està bé, i no té masses problemes amb res. I el meu germà i la meva germana jo crec que són més d'aquesta banda del meu pare que no de la meva mare.
0: Que el teu germà sé que és bomber.
1: Sí, el meu germà és bomber dels GRAE, aquests que rescaten gent a les muntanyes.
0: Sí, que potser tu alguna vegada has narrat una notícia on ell estava.
1: Mira, conscientment no, perquè jo m'hi fixo a vegades.
0: Van molt tapats,
1: No, clar, exacte, van molt tapats. Després sí que m'ho diu ell, diu, ostres, avui m'has tret per la tele, hòstia, no fotis, que ets tu i tal. Però no, en aquell moment jo no... Sí, he donat notícies en què sortia ell, sí, però no n'he sigut conscient.
0: I quan de petit et deien, Xavi, tu de gran què vols ser? Per on tiraves?
1: Ostres, mira, t'haig de dir que jo sempre he fet música, tota la vida he fet música. Jo a casa meva ja et dic, el meu pare agradava molt la música clàssica, el meu pare tocava el piano també, i jo dels tres germans sóc l'únic que vaig començar a tocar el piano perquè tenia més oïda que els meus germans, pobres, que no en tenen zero.
0: Que quedi clar, que els oients...
1: Que quedi clar, que els meus dos germans no els facin cantar gaire. Tot i que ara la meva germana està cantant amb una coral.
0: Mira.
1: I molt bé, però en aquell moment no van semblar que tinguessin molt interès en estudiar música. Jo, en canvi, sí, vaig fer tot el solfeig i vaig fer piano, i no sé, o sigui, va haver-hi certs èpoques de la meva... Vaig tenir un grup, després fins i tot a l'institut, que tocàvem per Terrassa i tal, i mira, la música és una de les coses que durant molts anys, diguéssim, vaig pensar, hosti, això potser podria ser alguna cosa que podries fer, però després ja vaig veure que no era prou bo per fer res.
0: I com i quan entra el periodisme?
1: Doncs mira, en el just en el moment en què havia d'escollir la carrera. Me'n recordo perfectament d'aquell paper on has de posar les teves preferències, i allà jo estava entre història, periodisme, història, periodisme, història, periodisme, i al final vaig dir, va, periodisme, que em va semblar que seria una mica més dinàmic, no?, que la història és molt interessant, però l'has de fer més parat, no? Bueno, sí, aquesta és la imatge que en aquell moment em vaig fer. I vaig veure que periodisme potser tindria una mica més d'activitat, i a més jo comunicar m'agradava molt. Jo ja presentava els festivals de final de curs de l'escola, els jocs florals i qualsevol cosa que passava a l'escola, jo era el presentador, diguéssim, no? Vull dir que, per tant, la comunicació m'agradava molt.
0: O sigui que no és vocacional, no? Perquè ha passat gent dient, jo amb 3 anys ja feia cròniques, sinó que t'has enamorat de la professió.
1: Totalment, sí.
0: A mesura que l'has anat practicant.
1: Exactament, exactament. Després, un cop vaig començar a estudiar la carrera, i ja vaig anar a la tele de Terrassa a veure si podia col·laborar allà, i vaig començar a fer-ho, i llavors em va agradar molt, diguéssim. Però no, jo mai de la vida havia dit que volia ser periodista.
0: I clar, no va voler ser músic, i què passa amb Logaritme Anapariar?
1: Bueno, aquest era un grup que... Logaritme Anapariar és una funció matemàtica que és sempre creixent, com havia de ser, la trajectòria del nostre grup.
0: Us veu posar de nom de grup Logaritme Anapariar. Sí. O sigui, no veu trobar res més intel·lectual i repipi?
1: En aquell moment, pensa que nosaltres estàvem allò...
0: Els Logaritme Anapariar.
1: Estàvem allà trencant la pana en aquell moment. Una expressió també molt antiga. I la veritat és que no... Bé, ens ho vam passar bomba, eh? Ens ho vam passar bomba, perquè, ostres, jo, mira que he fet coses dalt d'un escenari, mira que he fet coses a la televisió, mira que he fet coses de comunicació, de tal, del que sigui, d'estar en contacte amb el públic, del que sigui. Res com fer música dalt d'un escenari i que la gent la balli a baix. O sigui, aquesta sensació de que estàs fent música dalt de l'escenari, que està sonant, allò que està sonant ho estàs fent tu, ho estan fent tots, el grup, vaja, i que la gent s'ho està passant bé, hòstia, aquella sensació la recordo d'una manera molt, molt, molt especial.
0: Els Logaritme Anapariar feien versions,
1: sí,
0: i jo diria, ara el Xavi ens ho confirmarà o ens ho desmentirà, que entre aquestes versions hi havia Your Song d'Elton John.

0: Your Song d'Elton John sonant al llapis de memòria del periodista i presentador del Telenotícies Migdia de TV3, el Xavi Coral. Aquesta cançó es va publicar l'any 1970, uf, però com ara comentàvem, a tu et transporta a què? A mitjans dels 80, institut...
1: És una cançó que aquesta cançó tota la vida s'escoltarà, aquesta cançó és molt bonica, vaja. No.
0: Estic cansat de repetir-ho, que és la cançó que més, a més casaments de Gran Bretanya sona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, veus? Molt bé. Per tant, te l'ha demanat més gent aquí en el
0: programa. Sí, molta gent.
1: Mira, jo l'Elton John m'agrada molt perquè, primer, perquè té com a instrument principal el piano i, per tant, i és un virtuós del piano, fa coses molt, molt difícils i, per tant, com a músic i com a pianista m'agrada i m'interessa. Però, a més, aquesta cançó, efectivament, és una de les cançons que tocàvem en el meu grup de...
0: Amb el logaritme Ana Parià.
1: Amb el logaritme Ana Parià. I, per tant, doncs bueno, sí, és una cançó que també em transporta això, no? Aquell moment, això, aquestes vivències que et dic, no? De quan pensaves, diguéssim, que podries arribar. Jo crec que tanta gent deu haver pensat que podia ser algo en la música i després...
0: També no agafes l'època de Spotify, perquè ara vulguis que no, ja, haguéssiu pogut publicar quatre
1: alguna
0: cançons
1: cosa.
0: I bueno, veure-ho
1: sí.
0: Més a prop.
1: Potser sí. No sé si...
0: No has tornat a tocar amb cap grup?
1: No, però he tornat a estudiar piano i jo a casa meva m'ho passo bomba tocant el piano, cantant i fent el que sigui necessari. No, la veritat és que per mi el piano al llarg de la vida, diguéssim, ha sigut una manera... Jo no acostumo a posar-me molt nerviós, no sóc conscient de que estigui molt estressat, però crec que el piano m'ajuda a alliberar coses.
0: Allà és on ho deixes anar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo crec que ho deixo anar allà, sí.
0: Clar, entenc que el teu rol a Logaritme Ana Parià era...
1: Era el piano, sí.
0: Clar, aquesta és la cançó amb la que lluïes.
1: Sí, exacte, jo lluïa bastant en aquesta, sí.
0: Que va aguantar molts anys, aquest grup, que una va, vegada no, es va acabar l'institut...
1: No, exacte, vam
0: mirar...
1: Vam fer els dos últims anys d'institut, potser després el 2 de carrera encara vam aguantar, o sigui, 4 o 5, sí.
0: Uns quants concerts.
1: Sí, alguns quants, sí, no, m'han ser divertits.
0: I és cert que es lliga molt quan
1: home,
0: ets músic
1: bastant,
0: i adolescent?
1: Home, bastant.
0: Ets el pianista,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, sí, home, sóc el pianista. No, però jo era el que parlava del grup.
0: Ah, tu ets el que presentaves?
1: Clar, jo era el que parlava.
0: Ah, el comunicador, mira'l, eh?
1: Ara. I llavors aquí també tenies les teves bafes.
0: Tu de l'institut ja vas a la universitat.
1: Sí.
0: Bellaterra, vas anar?
1: Bellaterra, sí.
0: Quins records en tens d'aquests anys de periodisme a Bellaterra?
1: També molt bé. El que passa és que jo a la carrera la vaig... O sigui, vaig preferir prioritzar les pràctiques. O sigui, me'n vaig adonar només de començar la carrera que de pràctiques en farien molt poques i el periodisme, ja ho saps tu, es tracta de practicar. O sigui, si vols fer entrevistes, doncs fes entrevistes. Si vols presentar notícies, doncs presenta notícies. Vull dir, fes pràctiques. Mentre t'estàs formant és molt important practicar. I jo vaig veure que a la carrera hi havia una pràctica de televisió quart, una pràctica de televisió cinquè, per tant feies dues pràctiques de televisió al llarg de tota la carrera, i me'n vaig anar de seguida. Els que hem viscut en ciutats petites hem tingut la sort que hem tingut mitjans locals, doncs n'hem pogut ens fer coses, i me'n vaig anar a la televisió local de Terrassa. Per tant, l'època de la universitat, la recordo bé, i m'ho vaig passar bé a la universitat, però no vaig ser d'aquells que, en fi, que sortia a la universitat, que tenia un pis d'estudiants...
0: Vas anar per feina,
1: no?
0: Eh?
1: Exacte. Una mica jo anava a la universitat a treure'm la carrera, però el més important era el que estava fent a les tardes a la tele local de Terrassa.
0: I quan tu estudiaves periodisme i projectaves el teu futur, et podies imaginar presentant un
1: TN? Jo vaig començar després a presentar... De seguida d'arribar a la televisió de Terrassa, vaig començar a presentar les notícies a la televisió de Terrassa. Ja des de jo vaig presentar molts anys les notícies de la tele local de Terrassa, que es deia Tele Avui, el telenotícies es deia Tele Avui. I per tant, home, de presentar a la tele de Terrassa, doncs sí que pensava, home, doncs algun dia m'agradaria fer-ho TV3, això, no? Si vols ser presentador de telenotícies, doncs on millor arribar a Catalunya que a TV3, no? Per tant, sí que en algun moment m'ho havia plantejat. I et diré més una cosa. Mm? Jo quan vaig arribar a fer la beca a TV3, jo estava presentant les notícies a la tele de Terrassa i vaig fer la beca a TV3 i recordo que estava en l'equip del Salvador dels Ius. I un dia li vaig portar un VHS, una cinta de vídeo, d'un telenotícies meu a la tele de Terrassa, i li vaig dir, mira't això, perquè igual... No sé, algun dia podria jo presentar el Telenotícies aquí, també.
0: Així m'agrada.
1: Sí.
0: Echao pa'lante.
1: No, echao pa'lante, però ara penso, mare meva, què devia pensar el Salvador dels Ius? Devia pensar, acabava d'arribar aquest becari i ja vol presentar el Telenotícies, saps? Però mira, al final, com que a la tele es fan càstings interns de manera habitual, diguéssim, doncs va haver-n'hi un que a mi va sonar la flauta.
0: Però bé, que tu anaves cap a presentador, que mai vas pensar, vull ser periodista d'esports o periodista cultural.
1: No,
0: o...
1: jo ja et dic, com que no sé, ja estava posat a presentar, doncs ja volia ser presentador, sí, segurament, sí. Però vaja, mira, també em va agradar molt quan vaig anar a Brussel·les, quan ens en parlàvem, que vaig tornar a fer de periodista de carrer. A Brussel·les no feia de presentador, bueno, feia les connexions en directe, però vaig tornar a fer de periodista i també m'agrada molt fer de periodista. També vaig fer anys de periodista de carrer, per entendre. Mm. Però és veritat que presentar, doncs sí, sí, és una cosa que m'agrada, m'ho passo molt.
0: I sempre a tele és el teu mitjà?
1: Sí, jo sóc de la generació que de periodistes que hem fet tele des del primer dia. El que passa que jo quan vaig entrar a la tele, hi havia els que venien de la ràdio i sempre et deien, no, el mitjà de veritat és la ràdio, el mitjà pur.
0: Som pesadets, la
1: comunicació
0: ràdio,
1: pur,
0: som així.
1: Sí, és la ràdio. Llavors me'n vaig anar a la ràdio municipal de Terrassa, i ja veus que Terrassa dona molt de joc.
0: Sí,
1: i
0: vaig... gran, Terrassa.
1: Sí, sí, home, és la tercera ciutat de Catalunya, imagina't.
0: Sí, més que Sabadell.
1: Doncs, sí,
0: perdó.
1: Sí, sí, home, molt més. La qüestió que vaig anar i vaig dir, hosti, vull fer un programa de ràdio perquè no ho he fet mai, a veure què passa. I sí, t'haig de dir que, hosti, la ràdio, el fet de no haver de pensar en la coreografia i només estar concentrat en el que estàs dient, doncs té molta gràcia i et permet, ostres, que el missatge arribi molt bé i molt ben explicat, o no sé, vaja, té, és aquesta comunicació que et ve de dintre, no sé com dir, tu no estàs actuant. I, en canvi, a la tele està sempre actuant. A la tele, d'alguna manera, t'està veient la gent. Per tant, sempre estàs movent-te, sempre has de vigilar que la corbata no et quedi torta, sempre saps que després d'aquí hauràs d'anar cap allà, en fi, no? Tot això fa que potser no puguis estar tan concentrat en el missatge, no?
0: Però m'imagino que ofertes per fer ràdio no hauràs tingut agrapats.
1: Mira, n'he tingut algunes, sí. La veritat és que... Mira, jo, no sé si ja li ha passat a més gent, però jo dec ser l'home que he dit no a fer el Món a Recull al matí de Catalunya Ràdio.
0: Uau.
1: Sí. Me'ls han ofert tots dos en moments determinats i he dit que no, però he dit que no perquè...
0: Per què?
1: Perquè jo no m'he sentit capacitat per fer això. O sigui, jo crec que la feina que faig la sé fer o la puc fer bé i, en canvi, sempre he pensat que aquesta feina no la faria bé perquè no és presentar el matí de Catalunya Ràdio, presentar el Món a RAC1, no és només presentar un programa de ràdio, és ser una mica el que marca l'actualitat del dia, és ser una mica la consciència de Catalunya, gairebé, no? Has de fer uns editorials, has de trobar sempre molt bé l'equilibri. No sé, és d'una responsabilitat, ja et deia, o sigui, jo tinc responsabilitat, però crec que aquests programes tenen molta més responsabilitat i jo no hi vaig veure amb cor, vaig pensar que no ho faria bé i, per tant, vaig dir que no. Ja sé que potser és una mica raro, però no m'hi vaig... No vaig dir que no, ja està.
0: Potser si surt una altra oportunitat, potser t'ho repenses.
1: Jo crec que ara ja estic més fora que dins, no? Vaja, vull dir, estic sortint, jo.
0: Mai se sap, Xavi.
1: No sé.
0: En tot cas, estàvem en aquests anys universitaris, mm-hmm, que suposo que aquí és quan entra a la teva vida algú que ha sigut molt important, com és la Txell.
1: Sí.
0: Com apareix a la teva vida, la Txell?
1: Doncs mira, la veritat és que ella primer va ser nòvia del bateria del grup.
0: Però què m'estàs dient?
1: Sí. Però després van estar molts anys que ho han deixat, sí, i van estar...
0: És una pel·lícula gris, però sí, a Terrassa, això?
1: Sí, sí. Van estar, després van estar molts anys. Si no li vaig prendre, la nòvia del bateria, no, sobretot, No, però va passar bastants anys i llavors després vam tornar a coincidir a la vida i mira, vam començar una mica d'història. I sí, doncs mira, fa gairebé 30 anys que estem casats.
0: Em sembla que la història, pel que tinc entès, és molt més guai i molt més pel·liculera,
1: O sigui, aquesta història que suposo que em dius tu és...
0: És que és increïble, aquesta història.
1: Sí, és una història que sembla impossible que vagi passar de veritat. Això és, som cinc, som una colla que som vuit amics nois, diguéssim, que vam jugar a bàsquet i després, doncs, bueno, vam fer colla i vam continuar i tal. La qüestió que amb aquests, un dia estàvem fent una festa, no? I només un tenia nòvia. La nòvia va dir, ostres, és molt avorrida aquesta festa, no hi ha noies, estic fart de fer festes que sempre sou tot nois i jo sola.
0: Sí, una festa privada, com
1: sí,
0: si
1: una festa privada a casa d'una.
0: Un botellón.
1: Sí, exactament, no, ara seria un botellón, sí. La qüestió que vam dir, doncs fem una cosa, sortim tots d'aquí i al cap d'una hora tornem tots amb una noia, vale? I vam sortir i... Clar, tothom va anar a buscar una noia coneguda, perquè t'havia de dir que sí per venir a una festa. Llavors, jo vaig anar a buscar la Meritxell perquè vaig pensar que segurament em diria que sí, no?
0: Però sabies on era?
1: Perquè, home, sempre estàvem en els mateixos bars, tots.
0: Sí, clar, no hi ha un WhatsApp en aquell moment.
1: No, exacte, no hi ha WhatsApp, no existeix, això. Vull dir, per tant, sortim, no tots, més estàvem a les afores de Terrassa, sortim, anem cap a Terrassa, tothom es distribueix i tothom torna a aquella festa amb una noia. Els cinc... aquests que et deia original, aquests que et deia que té marcat 5, i dos germans que també formen part de la colla, mm-hmm, i un tercer que no hi era, vale? Anem mantenint, sí, això. Els 5, tornem amb una noia. Un que ja la tenia, i els altres quatre tornem amb una noia. Els dos germans tornen sense noia.
0: Desqualificats.
1: Desqualificats. I el que no hi era, i després en parlarem. La qüestió, que al cap dels anys, aquelles cinc noies es van casar amb els cinc nois. O sigui, aquella... I no vam començar a sortir en aquell moment. O sigui, va començar... aquell moment les vam portar en aquella festa, vam fer la festa, però després tothom va continuar la seva vida i va ser, doncs, al cap d'uns del cap d'un temps, els altres al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys, la qüestió llavors, vam acabar sortint amb aquelles noies i ens vam acabar casant amb aquelles noies i tots cinc fa 30 anys que estem casats amb la mateixa noia que vam portar aquell dia en aquella festa. Els dos germans no han tingut mai nòvia.
0: Desqualificats.
1: I el que no va venir a la festa s'ha separat tres vegades. Per tant, aquell dia va haver una es van alinear els astres d'una manera molt estranya, que van fer que els que vam trobar noia doncs vàgim quedar allà enganxats, i els que no, doncs... Pues...
0: És que la novel·la d'amor de la que parlàvem...
1: Podria anar d'aquí, podria anar per aquí.
0: Sí. És entre novel·la d'amor i pel·lícula de Christopher Nolan, estem parlant.
1: No, no, però això no va ser el moment de començar a sortir, eh? Jo amb la Britxell encara vam estar molt temps a començar a sortir, sí.
0: Doncs queda clar que estem parlant d'un exercici d'amor col·lectiu,
1: sí.
0: Però la cançó que hem trobat al llapis de memòria del Xavi Coral, dedicada a la Txell, no és d'amor col·lectiu, sinó que és d'amor particular.

0: Al llapis d'amòria del Xavi Coral també hem trobat Amor particular de Lluís Llach. Aquest és un tema publicat l'any 1984 dins de l'àlbum T'estimo. I bé, el Xavi s'està explicant a sobre
1: sí,
0: perquè ha posat aquesta cançó,
1: no, perquè,
0: així que, Xavi...
1: No, et volia explicar quina és la connexió d'aquesta cançó, a part de que és evident, no?, que aquesta cançó és una cançó que li diries a algú que estimes, no?, per descomptat, però havíem començat a sortir, feia pocs mesos que sortíem, ja oficialment, això que ja et dic que ens coneixíem de feia anys, però sortíem oficialment, i ella se'n va anar a veure la seva germana que vivia a Holanda, se'n va anar una passada, doncs, no sé, marxava per 15 dies o el que sigui a veure la seva germana. I jo li vaig gravar un caset, perquè llavors, clar, això d'ara igual hi ha gent més jove que
0: hauríem d'explicar què és un caset.
1: Que diu que és un caset, però vaja, un caset és una cosa que tu podies gravar amb les cançons que volies i, bueno, era una mica complicat, però ho feies. La qüestió és que li vaig gravar un caset perquè pel viatge, amb els Wallmans, doncs escoltés la cinta. I amb totes les cançons del moment, d'aquella època que hi havia, li vaig colar aquesta i vaig pensar... Que, home, que seria una manera subliminal.
0: Home, poc subliminal.
1: Poc subliminal.
0: La cita i el pie,
1: era poc, exacte. Vaig pensar que se n'adonaria del missatge. I sí, se'n va donar.
0: Home, se'n va donar. Suposo que va rebre un feedback, no?
1: Sí, però vaja, però igual com... No, em va ser una postal, és veritat. En aquella època també s'escrivien postals.
0: Dient-te, he escoltat la número 8.
1: Hi ha una cançó que m'ha agradat molt.
0: Que bé, que bonic. És la que va sonar al casament?
1: No. La veritat és que no.
0: Veu anar per altres camins,
1: sí,
0: en el casament.
1: Sí, una cosa més marxoseta. Sí.
0: Que portes més anys amb la Txell que amb TV3, i amb TV3
1: sí.
0: Em portes l'any que faràs 30.
1: Mira, ens vam casar el juliol del 97, vam marxar de viatge de nuvis, i l'1 d'agost del 97 jo començava a presentar el Telenotícies de la nit. O sigui, que va ser tornant del viatge de nuvis, que vaig començar a presentar. Per tant, fa els mateixos anys que presento que estic casat. El que passa que jo a TV3 hi vaig entrar 4 o 5 anys abans.
0: Però no entraràs a presentar ja el primer dia, per molt que li donis VHS al Salvador, als Ius.
1: Exactament.
0: Qui et va donar la primera oportunitat?
1: Doncs mira, va ser en un càsting d'aquests interns. Jo em vaig anar fent alguns, no? És veritat que va haver-hi moltes vegades que vaig estar a punt, no? Perquè, doncs, de presentar un programet, de fer una coseta, algunes píndoles, coses petitones, diguéssim, no? I no va sortir mai, sempre doncs, li van donar algú altre. I després va arribar un moment que s'havia fet una substitució al mes d'agost del Telenotícies de la nit, que en aquella època hi havia un Telenotícies de nit a la 1 de la matinada. I, per tant, doncs s'havia fet la substitució d'aquell Telenotícies durant el mes d'agost i doncs, m'ho van donar a mi. I el que passa és que després, quan va acabar l'agost, el qui havia de tornar ja no va tornar perquè li van donar una altra cosa, i jo ho estava fent, ja em van deixar, i a partir d'aquí doncs, ja no vaig parar mai més de presentar.
0: Sí. I amb qui feies duet al principi?
1: No, el Telenotícies de la nit era jo sol.
0: I sí, una vegada...
1: I llavors, quan vaig passar el Telenotícies migdia, era amb la Montse Gené, primer, i després va venir la Raquel Sans, i després va venir la Núria Soler, i, en fi, després vaig presentar amb l'Helena García Melero, no ho sé, he presentat amb molta gent, amb la Carme Ros, també...
0: És que aquí tenim un tema, perquè en aquest país, a la que veuen una mica de química entre un home i una dona...
1: Sí, diuen... ja et casen, no?
0: Estan liats, tu.
1: Ja, sí,
0: això
1: sí.
0: Ens ha passat. Amb la Raquel Sanz t'ha passat molt.
1: Amb la Raquel
0: Sanz
1: és amb la que he presentat més, i a més, amb la Raquel Sanz ens entenem molt i som molt amics i tal, i jo crec que hi havia molt bona química. I sí, jo crec que hi ha... Bueno, sí, ens han preguntat.
0: Molta rumorologia.
1: Sí, ha hagut, però vaja, res, som amics i prou. A més, jo no podria viure amb la Raquel Sanz. La Raquel Sanz tot el dia vol fer esport i ja hem dit que jo l'esperó el porto fatal, vull dir que no ens entendríem.
0: Clar, però que aneu un dia a dinar amb les vostres parelles, sí. Ja, mira aquests, viciosos.
1: Sí, no, clar, la gent és veritat que treu conclusions d'una manera molt alegre.
0: Tu el tema de la fama, de sentir-te observat, com l'has portat?
1: Mira, jo la veritat és que... Saps què passa? Que jo no li he donat mai gaire importància a la meva feina. O sigui, no... O sigui, jo tinc un sentit de responsabilitat molt alt i crec que és una feina molt important, però no li he volgut donar més importància... O sigui, a vegades la gent et fa pensar que el que fas és molt més important del que en realitat és.
0: Us tenim una mica mitificats?
1: Clar, o sigui, la gent et mira amb una cara, la gent espera que... vol sentir-te, espera que sempre diguis coses molt interessants, espera que sempre siguis molt graciós, saps? O sigui, la gent... Ja ho entenc jo, perquè tu, quan has vist algú moltes vegades a la tele, quan el veus en persona, doncs... Home...
0: Formes part de la família,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: Sí, clar, per tant, jo això ho accepto i ho entenc, no passa res, però jo no he pensat mai que el fet de presentar a la tele sigui una cosa més important que el que estàs fent tu a la ràdio, o el que fa aquell en aquella botiga, o el que fa... Tothom té la seva feina, tothom l'intenta fer la millor que pot, no? I, per tant, jo no me les he donat mai de res, no sé com dir-t'ho, no? Sempre he intentat ser...
0: però observat t'hauràs sentit, observat,
1: sí, observat
0: segur.
1: Sí, esclar, la gent et mira molt, sí, sí. Passa que... també és veritat que aquí a Catalunya la gent no... diuen que a Madrid hi ha molta diferència entre el tracte entre la gent que surt per televisió i aquí, no? Aquí la gent et mira. Ara és veritat que el tema foto està molt, molt al dia, llavors, per tant, et fas fotos, però vaja, jo també penso que, esclar, si surts per la tele, la gent et coneix, sí, mentre es mantingui una certa educació. És veritat que si tu estàs sopant amb la teva dona, amb uns amics i tal, i ve algú i et comença a atabalar, doncs dius, escolti, estic sopant, perdoni, no? Però això pot ser, però si no, en general, jo sempre trobo que és molt agradable que la gent et digui coses, no?
0: I que hem de tenir tots clar que el fet de presentar, que és un 20% del total de la teva feina,
1: totalment.
0: Com és una hora, això.
1: Sí, exacte, exacte, clar, jo estic tot fent de periodista, diguéssim, durant això, durant 6 hores, i després n'hi ha una que faig de presentador, no? Per tant, jo em considero periodista que presenta, no? Però la meva feina bàsica és fer de periodista, sí.
0: Que el tema del prompter té lo seu, no? Perquè tu, el primer, has de tenir bona vista,
1: sí.
0: I segon, tu no pots llegir i mostrar-te allà llegint.
1: Clar, saps quina és la gràcia? Que ho hem escrit nosaltres. Jo crec que això és molt important.
0: Tu escrius tu mateix.
1: Clar, tot el que diem del prompter ho hem escrit nosaltres. Llavors, clar, el fet que ho hagis escrit, tu ja saps quina entonació li vols donar, ja saps quin caràcter li vols donar, saps que has fet aquella frase per donar-li aquell sentit i tal, no? Llavors, per tant, el que fa el prompter és ajudar-te a no haver de recordar-lo tot de memòria. I és evident que en un programa que ha d'anar tot tan medit, que cada notícia té el seu temps adjudicat, si improvisessim, ostres, quan jo ara estic parlant i m'encallo, vaig endavant, vaig endarrere, ara penso...
0: Un dia que hauria l'any 33, un dia i 38...
1: Exacte, no, seria un descontrol, això, no? O no ens recordaríem d'un nom, o no ens en recordaríem d'una dada, o el que sigui, no? En canvi, el prompter és una eina que s'ha inventat per ajudar els presentadors a que diguin les coses tal qual les han de dir, ja està, vull dir, no té més, no? Llavors, ara l'has d'aprendre a fer anar. És veritat que et pots sentir... Jo, per exemple, faig classe a estudiants que volen dedicar-se a la televisió, i quan comencen a llegir el prompter, clar, el prompter t'absorbeix, o sigui, t'atrapa, o sigui, gairebé que estàs allà enganxat i no pots deixar-lo, saps? Estàs allà atrapat, no?, pel prompter, i no, el prompter l'has de saber llegir, o sigui, ets tu que has de manar el prompter, ets tu que l'has has de fer les inflexions i les intencions allà on tu vols, no? No anar seguint el prompter i llegir com una...
0: Però que és un art, llegir un prompter.
1: Bueno, s'ha de fer, és una pràctica, com tot.
0: Que pel que estem parlant, durant al llarg de la teva vida t'han acompanyat la Txell, TV3,
1: sí.
0: I ara mateix està sonant de fons una cançó que crec que també és un gran acompanyant teu, com és el Sultans of Swing de Dire Straits.
1: Sí, és el disc de la meva vida. Jo crec que és el disc, l'Alchemy, diguéssim, aquell concert en directe, és el disc que he escoltat més vegades a la meva vida. I també jo crec que és el disc que em va fer adonar de les possibilitats que tenia. O sigui, quan tu ets més jove i escoltes cançons d'aquelles que tenen l'estrofa, la tornada, una altra estrofa, una altra tornada i tal, no? I aquí és on vaig entrar per primera vegada a descobrir que, ostres, que la música tenia moltes possibilitats, no? I que podies fer moltes coses i trencar les cançons i improvisar i entrar, bueno, sí, en fi, no sé, no? Va ser, jo què sé, no sé, el que em va fer de dir, hosti, això de la música és una cosa que hauré de tenir en compte. Després t'haig de dir, per això, que no he sigut un gran escoltador de música, perquè les cançons que t'he dit, per exemple, són totes bastant...
0: Mainstream, diuen ara.
1: Mainstream, exactament.
0: Però són les cançons, estan
1: collonudes. Ja, però no he sigut de descobrir molta música. He preferit, per exemple, molt més llegir. He dedicat moltes més hores a llegir a la vida que a escoltar música. Potser perquè també tocant el piano, la meva part de música ja la faig tocant
0: el piano. I perquè ja tenies l'Alchemy, si no necessitaves més.
1: Exactament.
0: Doncs va, anem a escoltar aquesta bèstia de guitarra, que és Marc Knopfler.

0: parlant molt d'informatius i tal, però tu durant un lapse de temps, com comentàvem al principi, te'n vas a fer un magazín de tardes, que sí. És el divendres, que ho presentant amb l'Espartac Parant. Mm-hmm. Això és que tenies tu ganes de fer un canvi de registre, que t'ho proposen i dius, endavant...
1: Mira, això, bé, així com t'he dit abans que jo a l'escola era el presentador de les festes de final de curs i de qualsevol cosa que es muntava, a la tele... A les festes internes de la tele, també sóc jo el presentador, normalment. I llavors vam acomiadar el Carles Francino. El Carles Francino
0: sí,
1: treballava...
0: Sí, el coneixem una mica.
1: Abans que ens el robéssiu.
0: D'aquí 10 minuts el tenim aquí amb exacte. La ventana.
1: Doncs abans que us l'emportéssiu vosaltres, treballava a TV3 i doncs, el dia que va marxar a la SER va fer doncs, una festa de comiat. La va organitzar i nosaltres doncs, vam muntar tot doncs, un xou. I aquell xou el presentava jo. La qüestió que va anar també a la festa i jo vaig fer de presentador i ho vaig fer bé perquè ho devia fer bé, vaja, perquè l'endemà o al cap de dos dies la Mònica Terribas, que era la directora de la tele, em va cridar al seu despatx i em va dir mira, ja feia temps que ho pensava, però havent vist el que vas fer ahir a la festa del Francino, tu, això de presentar-te la notícia ja et queda curt. Tu tens més possibilitats de fer més coses. I em va dir, vull que facis la tarda, substituir a l'Albert Tom, que per tant era una responsabilitat molt, molt grossa. Jo en un primer moment no vaig pensar que podia fer-ho, perquè, ostres, jo feia 11 anys que estava presentant telenotícies, estava molt marcat pels telenotícies, estava allà molt, molt còmode ja, dominant molt la situació, però vaig pensar, va, hosti, potser ho pots provar-ho, no? I ho vaig provar i t'haig de dir que, bueno, doncs, és veritat que és diferent. O sigui, tu en un telenotícies, el caràcter o la manera de ser del presentador no cal que el sàpigues gaire, perquè t'està explicant les notícies, està fent de conductor per l'actualitat i ja està, no cal que sàpigues si és simpàtic clar. O no és simpàtic.
0: I en canvi en un magazín has de trobar la teva veu i el teu personatge o persona.
1: I has de reaccionar davant les coses doncs, com reacciones tu, no pots tenir un guió escrit igual que tu ara, no pots estar seguint un guió lletra per lletra, perquè jo ara t'estic trencant el guió moltes vegades, vull dir que, en fi, has de ser tu i has d'improvisar molt més i has de deixar-te anar, no? I vaig pensar que podia ser un repte, que ho podia provar, i ho vaig provar, i la veritat és que també van ser uns anys molt...
0: T'ho vas passar
1: molt
0: bé?
1: Divertit. Sí, m'ho vaig passar molt bé. Vaig començar patint bastant, però després m'ho vaig passar molt bé. Vam fer un tàndem amb l'Espartac, que érem amics, i per tant ens ho vam passar molt bé, però és que a més l'equip del programa, que el fèiem amb el Terrat, aquell programa, doncs, ostres, l'equip que vam crear per fer aquell programa, encara ara, vam començar el programa fa 16 anys, doncs cada estiu, el tercer dissabte de juliol,
0: Cadeu.
1: El que érem el nucli dur del programa, diguéssim, anem a sopar a Menorca, en un restaurant, i la gent estigui a un

0: Carolina, oients, cada vegada que s'acomiadi algú de l'empresa o es jubili, diu, jo presento, jo que només exacte, porta coses bones. Exacte. Estem a punt d'acabar, però al final, abans d'arribar i tancar la paradeta amb una de... Bueno, després et deixo triar, toca la teva cançó Antillapis, ah, molt polèmica.
1: A veure.
0: L'escoltem, la cançó...
1: No, home, que... no l'escoltem gaire.
0: L'escoltem una mica perquè guanyis antipatia entre els nostres sí, oients.
1: Vale, vale,
0: la cançó que ha triat pel motiu que sí, que amb ell no li entra bé al Xavi Coral, que és... Just Like Heaven, The Cure.

0: Xavier Coral ficant-se amb un músic de culte com el Robert Smith.
1: Ficant-se
0: ara...
1: en un jardí, ficant-se en un jardí.
0: Què passa?
1: Mira, a mi aquesta veu no puc, no puc, no puc amb aquesta veu d'aquest home. No puc, a mi no m'és agradable, més desagradable. El tipus de música també és bastant estrident. O sigui, no sé, és un grup amb el que no he pogut mai. I la veritat és que quan em veu demanada, jo estic buscant una cançó que no tradis, una cançó que odis, em veu dir una cançó que odis.
0: Anem forts, aquí.
1: Sí, vaig pensar, doncs mira, ha de ser The Cure. Ha de ser The Cure perquè és que no puc. I tinc una amiga, per exemple, que va a tots els concerts que fa The Cure, s'ha jubilat, ja va a tots els concerts que fa The Cure a on sigui, és igual, és el seu grup de llocs i tal, i jo no puc amb ells, no puc.
0: Una mania una mica irracional,
1: sí.
0: No? És no una sé cosa, per què, però no...
1: És una cosa de pell, saps? És una cosa de pell, no m'ha fet res, no m'ha de llocs dalt, i més estic segur que són uns músics extraordinaris, però jo, quan sento The Cure, canvio de...
0: Estem aquí per tolerar i per respectar.
1: Ah, sí, jo... No,
0: si ho dic per tu, perquè respectem les teves fòbies, també, sí, i les teves fílies.
1: Sí.
0: Estem a punt de tancar la paradeta, però et volia preguntar, Xavi, tu que has viatjat moltíssim, dones fe que hi ha un català a tot arreu del món?
1: Absolutament. A tot arreu trobes un català, sempre. No,
0: quin és el lloc més estrany on t'has trobat un català?
1: Doncs mira, per exemple, a l'Ayers Rock, és una muntanya tota rodoneta, que hi ha al mig del desert d'Austràlia. Primer has d'anar a Austràlia, que vol dir que has d'anar bastant lluny. Després has d'agafar un cotxe i has de travessar tota la illa, i que són molts quilòmetres i molts dies, i has d'arribar en aquesta muntanya que està allà. Doncs bé, veure la posta de sol, com va canviar el color de la muntanya, és una de les coses que es fan allà. La qüestió, hi ha tot un pàrquing que els cotxes es posen encarats cap a la muntanya. Doncs allà vam baixar pel pàrquing, vam baixar pel pàrquing, vam baixar pel pàrquing, vam baixar pel pàrquing, vam aparcar en un lloc qualsevol del món, i tal com sortim els del cotxe del costat em miren a mi amb cara d'haver vist una aparició, i eren de Ripoll. Per tant, a tot arreu que he anat del món he trobat un català. També vivint-hi, també. Però de turistes sempre te'n trobes algun.
0: Tu has sigut aquest català per
1: jo,
0: molta
1: per
0: gent.
1: Jo, per exemple, ho he sigut.
0: Que a sobre sí. Trobes el d'altres notícies.
1: Sí.
0: Doncs ara sí, Xavi, hem arribat llestimosament al final d'aquest llapis de memòria tan bonic que has fet. En què tanquem? Amb Moonlight Shadow o amb Camins de sopa de cabra?
1: Oh, tots dos són molt bones. Però mira, jo el Moonlight Shadow és la cançó que sempre que l'escolto, així com et dic el The Cure, ostres, em fa grima, aquesta em posa de molt bon humor.
0: Doncs tanquem amb Moonlight Shadow. Xavi Coral, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: M'ha agradat molt d'estar aquí.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Irene Montagut a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria amb un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Comencem al balcó.
1: Agrair també a Air Nostrum doncs, la feina feta per posar en marxa amb nosaltres aquest aeroport i consolidar aquestes connexions regulars. Tanquem realment aquesta etapa amb ells i reconeixem i obrim la següent etapa doncs, amb molta confiança.
0: Aquest intuíem que era el secretari d'Estat de Mobilitat i Transports, David Forner, agraint la feina feta a Air Nostrum, que deixarà de ser l'operadora dels vols fins a Madrid i a Palma, des de l'aeroport d'Andorra la Seu a partir del desembre, i ha presentat ja Xalair, que serà la nova operadora, que actuarà a partir del gener. De seguida recuperem tota la informació. Abans, per això, com sempre, la previsió meteorològica.
2: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Les pròximes hores tindrem alguns xàfecs localment amb intensitat, acabaran afectant a tot el país, amb més pluja acumulada, com més al sud ens trobem, sobretot ja al sud, amb la frontera. Després d'una jornada marcada per les temperatures altes, mentre ha fet sol màxima, que a moltes valls del centre i sud del país s'han situat al voltant dels 23-24 graus. I demà hi haurà més núvols durant tot el dia. Al matí, temperatures sense canvis destacables, mínim en Torre la Vella al voltant dels 11-12 graus. La màxima pujarà menys que avui, tot i així encara passarem lleugerament dels 20. I com dèiem, hi haurà més núvols durant tot el dia. A la tarda és quan esperem que siguin més actius, amb xàfecs i alguna tempesta que podrà descarregar amb forta intensitat.
4: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i 23 minuts. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Xaler, la nova operadora de vols des d'Andorra a la Seu, afegeix 3 línies estacionals fins a Lió, Niça i Nantes. És la principal novetat que introdueix la guanyadora del concurs que ha impulsat la Secretaria d'Estat de Transports i Mobilitat per tal de renovar i ampliar la concessió d'un servei pel qual el govern abonarà fins a 5 milions d'euros anuals.
1: D'aquesta manera, a partir del gener, volaran els avions fins a Madrid, Palma i París. També ho faran fins a Nantes i Niça, mentre que Lió serà a l'estiu. Aquestes 3 últimes, per això, seran de temporada. En el cas de les espanyoles, guanyaran una freqüència més a la setmana. El secretari d'Estat, David Forner, ha explicat que 2 empreses es van presentar al concurs, Xaler i Andorra Connected, però la primera ha afegit molts elements als requisits previstos en el plec de bases.
2: Les rutes a partir de París, per dir-ho d'alguna manera, estaven obertes a les ofertes dels propis licitadors. I en aquest cas concret, doncs, han decidit que posarien Niça, Nantes i Lyon. D'acord? I això, doncs, ens satisfà molt perquè de la nostra base de mínims, doncs, hem pogut ampliar realment 3 rutes més.
1: Els dies de vol encara no s'han definit, però quan estigui a ple rendiment hi haurà 3 connexions setmanals amb Madrid, 2 o 3 amb Palma, 2 a París, 2 més a Nantes i Niça i una amb Lió. Quan el preu del bitllet encara és orientatiu, però serà de 55 euros per anar a Palma, 67 a Madrid i 79 a París. De la resta no n'ha pogut dir res. Forner ha traslladat a la Generalitat de Catalunya com a propietària de l'aeroport d'Andorra la Seu la responsabilitat d'introduir 3 millores abans del gener, la instal·lació d'una bomba de benzina d'alta pressió, que hi hagi elements de desgel quan l'avió faci nit i el punt de control fronterer. Les 2 primeres estan garantides, mentre que la tercera s'està treballant amb el govern central.
2: La millora d'infraestructures va acompanyada d'aquest creixement de les pròpies rutes, no? Com sabeu, la gestió compartida amb la Generalitat, nosaltres, doncs, històricament, hem posat a disposició aquestes línies i ells han respost amb aquestes inversions.
1: La concessió començarà l'1 de gener del 2027 i fins al 2030. De moment no es preveu introduir noves destinacions cap a Portugal per una qüestió de distància.
0: Hi han estat més d'11 1.100 els passatgers que s'han desplaçat aquest any des de l'aeroport d'Andorra la Seu. És un 14% més que l'any passat, quan a mitjans de setembre poc més de 9.750 persones havien agafat un dels avions que hi operen. Així ho explicava el mateix David Forner, qui afegia que la mitjana d'ocupació en el desplaçament fins a Madrid ha estat del 56%, mentre que en els de Palma ha estat del 50%. Ricard.
1: Això sí, mentre el primer registra ocupacions estables durant bona part de l'any, el segon és clarament una opció de temporada, fins al punt que el febrer va arribar al 78% de mitjana, amb instants dies en els quals van exaurir tots els bitllets disponibles. Prenent com a referència les xifres globals, les aeronaus d'Air Nostrum han mogut 52.278 persones, 36.000 de les quals han anat a la capital espanyola i 16.300 a les Illes Balears. Cal tenir present que la primera línia es va obrir el 2021, mentre que la segona va començar a operar el 2024.
0: Són les 7 i 26 minuts. Fem una pausa i tornem de seguida.
3: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
5: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
8: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes-Engordany. Us hi esperem!

0: 7 i 29 minuts, la campanya de l'IRPF es tanca amb una recaptació de 91 milions d'euros i prop de 30.000 declaracions. Són les dades definitives de l'exercici del 2025, que ha deixat 2.000 declaracions més que no pas l'any passat.
1: En concret, s'han presentat prop de 30.000 declaracions, més de la meitat, unes 15.600 han sortit a pagar. En canvi, unes 8.300 han estat a retornar, amb un retorn total de gairebé 4,9 milions d'euros. Les prop de 5.800 declaracions restants han quedat a zero. La recaptació passa dels 78 milions d'euros del 2024 als 91 d'aquest any. Ara bé, dins d'aquesta xifra hi ha també unes 6 milions d'euros que corresponen a les plusvàlues de les transmissions immobiliàries que ara s'inclouen en l'IRPF. Des de Tributs i Fronteres expliquen que l'increment de la recaptació també està relacionat amb el creixement de l'activitat econòmica i amb l'augment de les rendes de treball i d'estalvi. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, posa en relleu l'increment de la recaptació malgrat els beneficis fiscals.
2: Aquest increment de la recaptació el valorem de forma positiva, tot i que s'han incorporat mesures, més que mesures, de caràcter d'un benefici fiscal que en relació a la família i a l'habitatge, com l'increment de la reducció que es pot fer per fill, o sigui, per descendent o ascendent a càrrec, que passava dels 750 als 1.000.
1: Pel que fa a la manera de presentar les declaracions, el 85% s'han fet via internet i aquest any també s'han repartit més al llarg de la campanya. Al setembre se n'han presentat el 55%, mentre que l'any passat aquest percentatge arribava al 64%. La campanya s'ha tancat aquest 30 de setembre i ara Tributs i Fronteres analitzarà, entre altres qüestions, les dades sobre el frau fiscal i l'impacte de les mesures de benefici fiscal aplicades aquest any.
0: Canviem de qüestió perquè els bombers han actuat en 4 principis d'incendi a l'estiu. El Departament de Protecció Civil, conjuntament amb el de Prevenció i Extinció d'Incendis i el Servei Meteorològic, han publicat els resultats de la campanya de prevenció d'incendis forestals, que ha sumat 85 dies entre el 21 de juny i el 14 de setembre. En aquest període, els bombers van intervenir 4 vegades a Sornàs, 2 a Canòlic i una més al Pas de la Casa per apagar ràpidament unes flames originades per llams.
1: Menys enllà d'aquestes actuacions van participar en l'extinció del foc que es va declarar a la zona de l'Estany de Soucarrane, a França, i en 3 més en territori català, a Farrera, Os de Civís i la Vall d'Aran. Dels butlletins de perill d'incendis forestals, 51 han superat el nivell 1, que equival a perill alt, mentre que 26 han assolit el nivell 2, que és un risc molt alt. El Servei Meteorològic ha emès 16 avisos grocs i 20 taronges per temperatures elevades. Aquests darrers han motivat l'activació de prealertes per part de Protecció Civil. En el cas del Servei d'Urgències Mèdiques, sí que han fet actuacions per simptomatologies associades als efectes de la calor, però no s'observa un augment significatiu respecte a d'altres anys. Tot plegat constata que ha estat l'estiu més càlid mai registrat a Andorra.
0: I Laia Moliner ha demanat al govern que revisi la normativa contra incendis arran del foc de la Carola. La consellera general socialdemòcrata ha presentat diverses preguntes escrites a l'executiu per conèixer les condicions de seguretat i prevenció d'incendis aplicades a la urbanització ordinenca, especialment per la proximitat que tenia amb una zona forestal. D'aquesta manera, demana per les mesures de prevenció, detecció i alerta d'incendis que havien d'estar operatives durant les obres, quines havien estat verificades i quines no, o quina avaluació de risc de propagació de l'incendi es va fer i quines mesures de protecció se'n van derivar. I a Sant Julià, els habitatges per la gent gran estaran en funcionament el 2028.
1: Així ho ha garantit el cònsol major de la parròquia, Cerny Cairat, quan ha detallat que les obres avancen segons el calendari previst i que estan complint amb tots els terminis. De moment estan instal·lant les estructures de fusta, una tasca que s'allargarà fins a finals d'any i tot plegat hauria d'estar acabat i s'haurien d'entregar els pisos durant el primer trimestre del 2028.
3: Sí, doncs justament aquesta és una de les iniciatives més importants, m'atreviria a dir, de sempre en matèria de gent gran a la parròquia. I avancen a bon ritme, ara ja s'han començat a instal·lar les estructures de fusta, preveient doncs, que a finals d'any ja hi hagi tot el que és la part estructural dels immobles edificada.
1: Cairat ha insistit en la transcendència del projecte i no dubta que és una de les iniciatives més importants que s'ha impulsat des de la parròquia en matèria de gent gran. Un cop finalitzada, la promoció disposarà d'una cinquantena de pisos adaptats i als baixos s'instal·larà un centre de dia amb una capacitat per a 30 persones.
0: Mentrestant, Andorra vol convertir-se en una destinació per a rodatges audiovisuals internacionals. Per fer-ho possible, el govern, Andorra Business, Andorra i Andorra Turisme han presentat Film Andorra, una nova plataforma que facilitarà l'arribada de publicitat, documentals, sèries i noves pel·lícules.
1: La iniciativa ja té identificades prop de 90 empreses que ofereixen serveis vinculats al sector audiovisual. A través de filmandorra.com, els professionals i les empreses es podran donar d'alta i posar els seus serveis a disposició de les productores interessades a rodar el principal. L'objectiu és projectar la marca Andorra internacionalment, generar oportunitats per al sector audiovisual i contribuir a diversificar l'economia. I una de les principals eines per aconseguir-ho serà una línia de 900.000 euros per patrocinar produccions que compleixin determinats requisits, com ara fer despesa al país, contractar professionals andorrans i tenir solvència professional. La plataforma també vol ampliar aquesta xarxa de professionals i empreses i posar en contacte les productores interessades a rodar Andorra amb els serveis que ofereix el país. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, explica que Film Andorra també servirà per incorporar nous professionals i empreses al projecte.
4: Aquesta plataforma va més enllà, perquè el que intentem és, doncs, nosaltres volcarem les dades que tenim, però evidentment, doncs, també ens convidem a tots els professionals, a totes les empreses que poden oferir serveis dintre del projecte, doncs, que ho facin.
1: Andorra ja ha estat escenari de produccions com la sèrie Fèlix o la pel·lícula Nieve Negra i també ha acollit anuncis de grans marques. El govern ja havia posat en marxa el 2019 una línia de suport de 125.000 euros per impulsar produccions audiovisuals al país. D'aquella iniciativa en va sortir llargmetratges com 42 segundos i El fred que crema, així com el documental Boris U, rei d'Andorra. Ara, amb Film Andorra, l'objectiu és fer un pas més i captar nous projectes, aprofitant també la varietat de paisatges que ofereix el país.
0: En aquest mateix sentit, 11 competirà a la secció oficial del Festival de Sitges. El thriller dirigit per Clàudia Serra i Paula Serra ha comptat amb la participació de la productora andorrana Contraband Produccions i participarà en la secció oficial de competició de la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Serà la primera vegada que una companyia andorrana prengui part en la secció oficial, ja que fins ara només ho havien aconseguit en la categoria de curtmetratges. Coincidint amb l'anunci, la productora ha presentat oficialment el primer tràiler i ha confirmat les dates i els horaris de les dues projeccions que es faran a Sitges, tot i que les més de 1.600 localitats disponibles estan esgotades. Així es podrà veure per primera vegada el dilluns 12 d'octubre a les 8:15 del matí a la Sala Tramuntana i a les 4:15 de la tarda a l'espai principal del festival, i assistiran també les directores, els productors i la resta de l'equip que hi participa. No serà fins al 6 de novembre quan es projecti a les sales d'Espanya i d'Andorra. Recordem que 11 va guanyar el 2025 l'ajut a la cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura.
5: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Rigar, ahir ens explicaves la derrota en directe d'Andorra, la selecció de futbol, per 3-0 contra Lituània en un amistós que ha deixat una imatge pobra.
1: Sí, l'entrenador Koldo Álvarez de Olate va introduir fins a 8 canvis respecte a l'equip que havia empatat diumenge a Gibraltar, però els menys habituals no van aprofitar l'oportunitat per reivindicar-se. Lituània, en canvi, va dominar. Des del principi va arribar al descans amb dos gols de marge. El primer de penal després d'una acció de Marc García i el segon en una jugada en què la defensa andorrana va mostrar massa facilitat. A la segona part, amb el partit controlat, els locals van baixar el ritme, però l'equip de Koldo tampoc va trobar la manera de reaccionar. I ja en l'última jugada va arribar el tercer.
6: Que no s'ha pogut igualar la intensitat, no s'ha pogut entrar al partit com havien d'entrar, i en aquest sentit, doncs, bueno, l'hem pagat, no? Hem jugat ja després tot el partit a remolc una miqueta d'ells, com a el que ells volien i no tant a el que nosaltres volíem, i en aquest aspecte, doncs, mig emprenyats, sobretot perquè no s'ha pogut contrarrestar avui a Lituània com crec que podíem haver fer-lo.
1: Una derrota que contrasta amb la imatge que havia ofert la selecció en els dos partits anteriors d'aquesta aturada internacional, amb l'empat a Gibraltar i el bon paper davant de Malta en l'estrena de la Lliga de les Nacions. Ara toca passar pàgina. La selecció es desplaça a Malta, on diumenge tancarà aquesta aturada internacional amb la quarta jornada de la Nations League. L'objectiu serà tornar a puntuar i, sobretot, recuperar les sensacions que l'equip havia deixat en els últims compromisos.
0: I en esquí, Ricard, Cande Moreno tornarà a l'activitat d'aquest octubre en una estada que l'equip farà a Xile.
1: Sí, l'esquiadora andorrana farà així una primera presa de contacte amb la neu després de la greu caiguda que va patir al febrer durant els Jocs Olímpics de Milà Cortina. Moreno es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre i també es va lesionar el lligament intern del polze de la mà dreta, lesions que la van obligar a passar dues vegades pel quiròfan.
7: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.

0: Passen 5 segons de les 7:40. Ostres, Ricard, avui no tenim futbol en directe.
1: No és una llàstima.
0: No podem donar novetats al respecte.
1: Avui no hi ha res.
0: Però bueno, el cap de setmana segur que hi ha molta activitat i per tant doncs, ja la donarem ben aviat. Ricard, gràcies i fins demà.
1: Fins demà.
0: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadena7.d, del butlletí informatiu Hora 25, si no demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i fins aleshores.

0: Molt bona nit. Xaler, la nova operadora dels vols des d'Andorra La Seu, afegeix tres línies estacionals fins a Lió, Niça i Nantes. És la principal novetat que introdueix la guanyadora del concurs que ha impulsat la Secretaria d'Estat de Transports i Mobilitat per tal de renovar i ampliar la concessió d'un servei pel qual el govern abonarà fins a 5 milions d'euros anuals. D'aquesta manera, a partir del gener volaran els avions fins a Madrid, Palma i París. També ho faran fins a Nantes i Niça, mentre que Lió serà a l'estiu. Aquestes tres últimes, per això, seran de temporada. En el cas de les espanyoles, guanyaran una freqüència més a la setmana. El secretari d'Estat, David Forner, ha explicat que dues empreses es van presentar al concurs, Xaler i Andorra Connected, però la primera ha afegit molts més elements als requisits previstos en el plec de bases.
1: Les rutes a partir de París, per dir-ho d'alguna manera, estaven obertes a les ofertes dels propis licitadors. I en aquest cas concret, doncs, han decidit que posarien Niça, Nantes i Lyon. D'acord? I això, doncs, ens satisfà molt perquè de la nostra base de mínims, doncs, hem pogut ampliar realment tres rutes més.
0: Els dies de vol encara no s'han definit, però quan estigui a ple rendiment hi haurà tres connexions setmanals amb Madrid, dues o tres amb Palma, dues amb París, dues més amb Nantes i Niça i una amb Lió. Quan el preu del bitllet encara és orientatiu, però serà de 55 euros per anar a Palma, 67 a Madrid i 79 a París. De la resta no n'ha pogut dir res. Forner ha traslladat a la Generalitat de Catalunya com a propietària de l'aeroport d'Andorra La Seu la responsabilitat d'introduir tres millores abans del gener. Són la instal·lació d'una bomba de benzina d'alta pressió, que hi hagi elements de desgel quan l'avió faci nit i el punt de control fronterer. Les dues primeres estan garantides, mentre que la tercera s'està treballant amb el govern central.
1: La millora d'infraestructures va acompanyada d'aquest creixement de les pròpies rutes, no? Com sabeu, la gestió compartida amb la Generalitat, nosaltres, doncs, històricament, hem posat a disposició aquestes línies i ells han respost amb aquestes inversions.
0: Més qüestions. Més d'11.000 passatgers s'han desplaçat aquest any des de l'aeroport d'Andorra La Seu. És un 14 més que l'any passat, quan a mitjans de setembre poc més de 9.750 persones havien agafat un dels avions que operen. Així ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, David Forner, qui ha afegit que la mitjana d'ocupació en els desplaçaments fins a Madrid ha estat del 56%, mentre que en els que van a Palma ha estat del 50%. Això sí, mentre el primer registra ocupacions estables durant bona part de l'any, el segon és clarament una opció de temporada, fins al punt que el febrer va arribar al 78% de mitjana. Bastants dies en els quals van exhaurir tots els bitllets disponibles. Els bombers han actuat en quatre principis d'incendi a l'estiu. Els departaments de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i el Servei Meteorològic han publicat els resultats de la campanya de prevenció d'incendis forestals, que ha sumat 85 dies entre el 21 de juny i el 14 de setembre. En aquest període, els bombers van intervenir quatre vegades a Sornàs, dues a Canòlic i una més al Pas de la Casa per apagar ràpidament unes flames originades per llamps. Més enllà d'aquestes actuacions, van participar en l'extinció del foc, que es va declarar a la zona de l'Estany de Soucarran, a França, i en tres més en territori català, a Farrera, Os de Civís i la Vall d'Aran. I en esports, Candé Moreno tornarà a posar-se els esquís aquest mes d'octubre en una estada de l'equip nacional femení de la FAE a Xile. L'esquiadora andorrana farà així una primera presa de contacte amb la neu després de la greu caiguda que va patir el febrer durant els Jocs Olímpics de Milà. Moreno es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre i també es va lesionar el lligament intern del polze de la mà dreta, lesions que la van obligar a passar dues vegades pel quiròfan. Ara, però, fa un nou pas en la recuperació. La mateixa esquiadora explica que físicament es troba bé i que ha recuperat molta confiança en el genoll, tot i que encara no està al 100%.